0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, programa que fem a les matinades d'Onda Cero Catalunya i que durant el Mundial de Futbol ens va canviant el seu horari una mica depenent de les coses aquestes de los partidos. És normal, escolta, això és cada 4 anys, doncs mira, no costa res de cada 4 anys, i més, vull dir, quan és a aquestes hores, vull dir, hi ha molts anys que és a hores normals, el proper sembla que serà a hores normals, o bueno, això diuen. En qualsevol cas, doncs comencem ara, i per tant ja ens posem directament amb la tecnologia i els videojocs de seguida, i tindrem moltes més històries per acompanyar-vos al llarg de la matinada, i vindran els tribuneros en el tram despertador, i riurem, que és una mica del que es tracta la vida, de passar-ho el millor possible. Per tant, des d'ara i fins a les 6, el que farem a Onda Cero Catalunya és Nits de Ràdio. Vinga, comencem ja el divendres 10 de juliol de 2020.

0: Vam ser aquesta setmana que ens ha afectat menys l'horari del futbol, però sí que hem començat avui a les dues i per tant podíem recuperar ja la secció de tecnologia i videojocs amb el gran Dani Martín, Corso 89, vamos! Vamos! Benvingut, Dani.
1: Ai, què tal?
0: Pues mira, no tan bé com tu, que ja te'n vas de seguida de vacances, és la darrera intervenció d'aquesta temporada, perquè el senyor Dani se'n va fer 10.000 coses aquest estiu.
1: Sí.
0: No vol parar quiet, fa molt ben fet i ja ens explicarà la tornada, si tot va bé. Què tal ha anat aquests viatges, aquests aprenentatges, aquestes històries que viu per nosaltres? Però Dani, comprèn que l'actualitat gamer, o com diem aquí el programa, mal dit però ben dit per nosaltres, l'actualitat videojueguil està molt a l'ordre del dia. Hi ha dos grans temes que es toquen a informatius ja, i a más de uno, que dic jo, que és el tema de quan s'estreni el GTA, uh-huh, i el tema de PlayStation i el,

va passar tal dia com avui, 10 de juliol del 2000. Coldplay publica el seu primer àlbum. Aquell dia es va posar al mercat Parachutes, el primer treball d'estudi de Coldplay. Amb aquest disc, el grup va començar a consolidar una proposta sonora que amb el temps es convertiria en una de les més reconeixibles del panorama musical internacional. El llançament es va produir en el context de finals dels anys 90 i inicis dels 2000, un moment en què el rock alternatiu vivia una forta presència a les llistes d'èxits. El disc es caracteritza per un so contingut i atmosfèric, amb la clara aposta de les melodies suaus i els arranjaments que prioritzen l'emotivitat. Les cançons reflecteixen una estètica íntima, amb lletres que exploren temes com les relacions personals, la fragilitat emocional i la introspecció. Una combinació que va permetre al grup diferenciar-se dins d'una escena musical plena de propostes diverses. La producció de Parachutes també destaca per la seva senzillesa aparent, amb una instrumentació que evita excessos i posa el focus en la veu i la interpretació, amb un enfocament que va ser ben rebut tant per la crítica com pel públic i que van valorar la coherència del conjunt i la seva capacitat per transmetre emocions de manera directa. Amb el pas del temps, Parachutes ha estat considerat com el punt de partida d'una evolució musical que ha portat la banda a explorar diferents estils i sonoritats en treballs posteriors. Recordem així que va ser tal dia com avui, 10 de juliol del 2000, que Coldplay publicava el seu primer àlbum i iniciava així el camí cap a l'èxit global amb Parachutes.

0: va passar tal dia com avui. 10 de juliol del 1996 s'estrenava al Japó l'episodi pilot d'Ultraman. Aquell diumenge d'estiu els televisors japonesos s'encenien per mostrar una sèrie que marcaria un abans i un després en la cultura pop, Ultraman. Produïda per Tsuburaya Productions, aquesta sèrie de ciència-ficció va presentar un heroi gegant platejat i amb ulls lluminosos que venia del planeta Nebula M78 per protegir la Terra.
1: Des d'un planeta en una de les galàxies més lejanes llega una estranya armada con intenciones de destruir la Tierra. La llegada de estos extraños objetos es detectada por los satélites vigías y de inmediato el mundo se entera del peligro. Tanto en París como en Nueva York, en Londres y en Moscú se preparan igualmente. El cuartel general de la patrulla científica está alerta. El mundo está al borde del pánico.
0: L'episodi pilot, titulat Ultra Operation No. 1, va captivar l'audiència amb una barreja de monstres gegantins, efectes especials innovadors per a l'època i un heroi que es transformava gràcies al poder de la Beta Capsule. Shin Hayata, membre de la patrulla científica, es convertia en Ultraman quan la situació ho requeria, lluitant contra criatures com Bemular, el primer kaiju de la sèrie. El públic japonès acostumat als serials de Godzilla va quedar fascinat amb aquest nou format que combinava acció, drama i un toc de fantasia còsmica. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 10 de juliol del 1966, que el món coneixia per primera vegada Ultraman.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: con Gemma Ruiz.
1: Síguenos por internet.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Ja que és el moment en què dins de Nits de Ràdio doncs dediquem una estoneta a escoltar el que ha passat a la ciutat. Perquè d'aquesta manera les entrevistes interessants, tot el que els col·laboradors aporten, doncs ho podem també descobrir o redescobrir a aquestes hores. I és que, clar, per nosaltres l'hora de la ciutat és, saps, com Lady Alcon, que és una mica al revés, clar, és que estem una mica al revés, però les coses que passen val la pena poder-les conèixer. Per tant, ara tornem a escoltar la ciutat i després seguim, despertem el dia aquí a Nits de Ràdio, que fins a les 6 aquí us estem fent companyia. Seguim.
1: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
2: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Un incendi obliga a evacuar 40 persones a un edifici en obres de l'Hospitalet de Llobregat.
3: Els bombers han rebut l'avís de matinada i s'han traslladat al carrer a Prestadora, entre els barris de Gornal i Santa Eulàlia. 10 persones han resultat ferides lleus i ja han sigut ateses pels serveis d'emergència. L'incendi ja es troba totalment extingit.
2: 49 pimes completen el programa Accelera el creixement de la Diputació de Barcelona i Pimec.
3: Cada empresa ha rebut un acompanyament valorat en 5.500 euros, però només ha assolit una aportació bruta de 750. La resta del pressupost s'ha empleat en dissenyar i executar un pla d'impuls empresarial.
2: Estem a 9 de juliol, però ja sabem més sobre com seran els llums de Nadal de l'any vinent, d'aquest any, d'aquest desembre. De moment sabem que Barcelona recuperarà el mític galet dissenyat per Ramon Vigues.
3: El Festival Barcelona en Llums de Nadal sumarà emplaçaments i noves propostes per la propera edició. S'ubicarà a 13 mercats i a la plaça de Sant Miquel. El festival comptarà amb dissenys d'autors a través d'un concurs de l'Associació de Disseny Industrial i un pressupost de 4,6 milions d'euros.
2: I acabem al Tibidabo, que ja ha inaugurat la temporada d'estiu.
3: Ho ha fet encenent el cartell que diu Barcelona a la seva àrea panoràmica. L'espectacle ha combinat dansa amb música de Freddie Mercury o Montserrat Caballé amb la il·luminació del cartell sobre l'horitzó de la ciutat.
2: Són notícies d'aquest dijous 9 de juliol.

0: imaginat mai com és viure un eclipsi solar sense poder-lo veure? Avui parlem d'un projecte que demostra que la ciència no té barreres. Es tracta d'Eclipsi Inclusiu, una iniciativa de l'Institut de Ciències de l'Espai que busca apropar l'astronomia a persones amb discapacitat visual a través de l'oïda i el tacte. I no només a persones amb ceguesa, sinó també a col·lectius vulnerables, com per exemple persones refugiades saharauis.
1: I és que un esdeveniment tan únic com un eclipsi solar, com el que viurem el proper 12 d'agost, és un fenomen que tothom vol viure i gaudir d'alguna manera. Llavors, el projecte impulsa activitats inclusives, tallers i eines innovadores perquè tothom pugui viure aquest fenomen astronòmic d'una manera participativa. Es tracta d'una proposta que posa l'accessibilitat al centre i que reivindica que la divulgació científica ha de ser una experiència oberta a totes les persones.
0: Doncs per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, saludem Jorge Rivero, ell és responsable de l'Oficina de Comunicació i Divulgació de l'Institut de Ciències de l'Espai. Jorge, què tal? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Oye, ¿de dónde nace esta idea de acercar este fenómeno, que evidentemente es tan visual, a personas que tienen discapacidad visual?
2: Bueno, en realidad, para nosotros, claro, desde el Instituto de Ciencias del Espacio siempre es muy importante que todas las actividades de divulgación que hacemos puedan incluir a todo el mundo. Entonces, claro, pensando qué haríamos para aprovechar esta gran oportunidad que nos viene con el trío de eclipses, teníamos clarísimo que teníamos que hacer algo que incluyera a la mayoría de la gente. Entonces, la astronomía, que suele ser considerada como algo muy visual, normalmente pues deja de lado un poco a las personas que no pueden ver, que tienen discapacidad.

0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Quan parlem de la soledat no desitjada, sempre pensem en les persones grans, que són el col·lectiu que més empateix amb diferència respecte a la resta. De fet, la setmana passada ja vam abordar les complicacions que presenta aquesta soledat, especialment a l'estiu. Doncs bé, avui volem tornar a parlar de la soledat no desitjada, però en un àmbit en el que segurament no pensem quan parlem d'aquest tema, el lloc de feina.
2: Doncs sí, segurament molts pocs de nosaltres pensem en aquest àmbit quan pensem en aquesta sensació d'estar sol o sola quan no ho vols, estar en el lloc de feina. És per això que la Confederació Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, PIMEC, i l'Obra Social de Sant Joan de Déu han elaborat una guia pràctica per ajudar les empreses a prevenir la soledat no desitjada al lloc de feina. Es tracta d'una publicació pionera que ofereix recursos perquè les empreses puguin identificar, prevenir i abordar la soledat no desitjada com a factor de risc psicosocial en l'àmbit laboral i que té l'objectiu de promoure entorns laborals més saludables i també més sostenibles.
1: Doncs per analitzar aquest fenomen i conèixer de prop aquesta guia pràctica ens acompanyen aquí a l'estudi la Maria Àngels Benítez, responsable de Polítiques Socials i Inclusió Laboral de PIMEC. Què tal? Molt bon dia.
3: Benvinguda. Molt bon dia, gràcies.
1: I també tenim amb nosaltres la Maite Prieto, tècnica de l'equip de relació amb organitzacions a l'Obra Social de Sant Joan de Déu. Maite, també benvinguda.
4: Moltes gràcies.
1: El titular sobta de primeres perquè, com diem, quan parlem de soledat no desitjada, potser pensem més en les persones grans, però també afecta, no?, aquest àmbit laboral.
4: Sí, i de fet una de les coses que vam pensar quan vam engegar tota aquesta campanya per trencar soledats des de l'Obra Social de Sant Joan de Déu va ser precisament intentar derivar d'aquesta idea de que la soledat només afecta les persones grans, sinó que de fet tothom podem passar moments de soledat no volguda, i s'està veient malauradament que la gent jove, adolescents i joves, són un àmbit, un sector de la societat molt afectat. I evidentment les empreses com a grups humans format per persones també pateixen aquesta problemàtica. Llavors vam fer una primera, gràcies en acompanyament amb els companys del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, vam fer una recerca a tot Espanya preguntant a 5.400 persones en edat laborable si se sentien sols, no?, en la seva feina, i la veritat és que vam trobar uns resultats bastant preocupants, perquè el 40,7% de les persones a qui preguntàvem van declarar que se sentien sols en algun moment a la seva feina.
2: És una xifra molt alta.
4: Realment és preocupant. I a partir d'aquí vam començar a treballar i a generar una sèrie de materials que oferíem les empreses per conèixer la problemàtica i oferir-los estratègies, idees i metodologies per treballar-hi. I aquí és on entren també els companys de PIMEC, perquè en veure els materials que havien fet els hi va agradar, però van dir, potser això, de cara a les petites, mitjanes empreses, seria bo aterrar-ho a coses més concretes, i aquí és on vam començar a treballar amb ells.
3: Sí, la veritat és que és un tema que hem d'abordar, no?, des del món laboral. A més, amb les dades que vam extreure prèvies, no?, a aquesta guia de soledat no desitjada a l'entorn laboral, que ja està publicada i és descarregable per a totes aquelles empreses i persones que tinguin interès a la temàtica, vam veure que 4 de cada 10 persones treballadores afirmen, no?, sentir aquesta soledat no desitjada a la feina. Per tant, sí que és cert que és una dada que mostra que, és un tema amb una incidència important. I a vegades pensem, no?, que pot ser un fenomen més anecdòtic o és una realitat que realment afecta, no?, a totes aquestes persones, i a vegades pensem en soledat no desitjada i pensem en una única persona, i no és així. A vegades ens podem trobar envoltats, no?, de molts companys, participant en reunions, no?, o inclús treballar diàriament, no?, de la mà d'altres col·laboradors externs, però realment que la persona se senti sola. Per tant, vam detectar que era totalment necessari abordar-ho des de PIMEC, amb visió de PIMEC.
1: Clar, abans de l'elaboració d'aquest informe, a les empreses era un tema que preocupava o que se'n parlava, o va ser quelcom que vau descobrir, no? Ostres, doncs és un tema que s'ha d'abordar.
3: La veritat és que és un tema que ens hem adonat que és un tema de risc, que s'ha d'abordar des dels riscos psicosocials, i que sí que és cert que potser estava més invisibilitzat, no?, anteriorment, però ara ens adonem que cada cop més hi ha empreses compromeses, que de fet han participat en els focus groups que hem fet per l'elaboració d'aquesta guia. Inclús a la jornada que vam presentar la guia el 30 de juny van participar, no?, ARPE, l'escola d'educació emocional, la Granja i inclús també amb ACES, que és l'Associació Catalana d'Entitats de Salut, que al final en el seu propi dia a dia ja fan bones pràctiques i ja posen sobre la taula aquest tema, i això s'havia de visibilitzar, perquè veiem que el compromís existeix, però a vegades no ens adonem o no en som conscients. Per tant, sí, important, sí, rellevant posar-ho sobre la taula, i sí, cada cop més visibilitzar aquest tema, que al final a la pràctica s'està veient que s'està portant a terme.
2: Clar, no acostumem a relacionar soledat no desitjada, ja ho dèiem a la introducció, ho relacionem sempre amb la gent gran, però costa una mica d'assimilar o d'identificar com es pot produir en una situació, en un entorn laboral, no? Per això us pregunto, en quines circumstàncies es pot donar aquesta soledat no desitjada al lloc de feina, no? Perquè tots, o almenys la majoria de nosaltres, quan anem a treballar, doncs estem centrats en la nostra tasca, però en ocasions també depenem del nostre entorn, no? De qui estem rodejats, perquè normalment compartim espai i relacions amb altra gent. Va per aquí la cosa o es dona en unes circumstàncies diferents?
3: Sí, totalment va per aquí. Totalment encertada aquesta pregunta. Al final, nosaltres a les empreses, la feina com a tal no és només un espai productiu, no? Sinó també és un espai de relació, no? Passem moltes hores al final al nostre lloc de treball, ens relacionem amb moltes persones i tenim aquest també sentiment de pertinença i necessitat de sentir-nos part de tots els projectes i tot el que es treballa dintre de les empreses. Per això la soledat em preguntaves quan, no? Pot ser que aparegui, doncs es pot detectar doncs quan hi ha, per exemple, una comunicació insuficient internament o externament, no? Quan una persona potser no se sent escoltada o no se sent reconeguda, no sent que realment el seu treball estigui reconegut com a tal, o inclús en determinades formes d'organització de treball, no? Sí que és cert que el teletreball molts cops també pot produir aquesta soledat no desitjada, inclús que sigui doncs més complicat detectar-ho, no? Per això jo ara aquí m'agradaria sí reprendre aquelles paraules que recordo de la Montse Pera, de l'empresa Arpe, que ens deia: ens hem de posar aquestes ulleres que ens fan veure tot allò que potser no es veu de primeres, però sí que hi ha al rerefons de totes les persones que conformen, no?, les nostres empreses.
1: Una bona

0: frase aquesta. Maite, com afecta aquesta soledat no desitjada a la persona que la pateix? Perquè entenc que deu ser molt diferent a la soledat no desitjada que pateixen algunes persones grans, no?
1: En realitat no és tan diferent la problemàtica. No? El que passa que les persones grans moltes ocasions se senten soles perquè han anat perdent potser el seu entorn social, els seus vincles, per la pròpia naturalesa de lo que és l'evolució de la vida. I llavors és com més evident perquè se senten sols perquè moltes vegades físicament estan sols. En canvi, la soledat, de fet, és un sentiment subjectiu, és una sensació subjectiva perquè pots estar rodejat de persones i sentir-te sol. Per què? Perquè hi ha una manca de connexió real, potser amb, en aquest cas, en l'entorn laboral, amb el que serien els companys de feina, perquè no et sents reconegut o perquè no et sents que et conviden a participar, potser. I, per tant, al final, per això dèiem, és una problemàtica que afecta qualsevol edat i no per ser gran tens més risc, sinó que la manera com ens estem organitzant com a societat està propiciant aquesta desconnexió malgrat estar rodejat de persones. Mm-hmm. Per això és important, com deia la meva companya Maria Àngels, que des de lo que és els responsables d'equips, els directius d'empresa, siguin sensibles a aquesta problemàtica, perquè a més té uns efectes, unes repercussions econòmiques a l'empresa, perquè baixa la motivació, està demostrat que la soledat no desitjada té un impacte directe sobre la salut física i mental, el que vol dir que provoca potser més absentisme per malalties, perquè baixa, empitjora la manera de treballar en equip, i per tant és important que des de l'empresa es tingui en compte aquesta problemàtica, se sàpiga identificar, se sàpiga posar en marxa eines i estratègies per prevenir-la i gaudir-la, com pot ser doncs, activitats de fer conjuntament amb tots els treballadors o també altres estratègies com pot ser un mentoring, un shadowing, és a dir, que les persones no se sentin soles, que se sentin acompanyades.
2: Clar, qualsevol podria pensar que tot això, aquesta soledat es pot curar o es pot tractar quan un arriba a casa, no? Tu pots pensar, mira, quan surti a la feina estaré amb la meva família i tot això se n'anirà, però clar, al final estem més o menys 8 hores del dia, és a dir, una tercera part del dia, i és una part molt, molt important del dia, per tant l'impacte és molt gran, no?
1: Sí, i a més també per les dos estudis que van fer tant amb les 5.400 persones de tot Espanya que us comentava al principi, com la que van fer específicament per la guia elaborada en PIMEC, que va ser exclusivament per persones en actiu en micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya, es va veure que la soledat, la persona que se sent soledat en l'entorn laboral, normalment també té aquesta afectació en la vida privada. Per tant, per això diem que és un problema de societat. I tots, des dels nostres àmbits, hem d'intentar treballar per trencar-la i per pal·liar aquesta problemàtica.
0: Mm-hmm. Parlem, si us sembla, d'aquesta guia que heu elaborat conjuntament des de PIMEC i des de l'Obra Social Sant Joan de Déu. Què hi podem trobar-hi?
3: Doncs aquesta guia és especialment pensada per les pimes i el primer que planteja és el concepte com a tal. No? Què vol dir la soledat no desitjada? Què entenem, no?, per aquest concepte? A més d'això, què ofereix? Doncs ofereix, òbviament, orientacions, eines i actuacions molt claus per poder aplicar en el dia a dia de les empreses i amb l'objectiu final de treballar en aquests entorns saludables, sostenibles, inclusius i on tots formem part d'un objectiu comú, que és fer que realment l'empresa doncs, pugui tenir el major èxit possible i sobretot vetllar per la productivitat aquesta.
2: Clar, vosaltres sou PIMEC, evidentment engloveu les pimes, no? La petita i mitjana empresa, però no sé si aquesta guia pràctica seria extrapolable a d'altres companyies, tant companyies més petites com sobretot també més grans.
3: Sí, com comentava abans la companya, la Maite, sí que és cert que ja hi ha una guia que estava prèviament elaborada, aquesta guia de soledat no desitjada de l'entorn laboral, que es va fer abans d'aquesta que presentem avui. Llavors, òbviament, es pot utilitzar i són recursos que totes les empreses, independentment de la seva mida, poden fer-ne ús, però sí que és cert que aquesta està pensada, no?, especialment per aquelles pimes on probablement els recursos són més reduïts i on veiem que això potser sí que pot dificultar el fet d'abordar aquesta soledat no desitjada a les empreses, no? Sí que és cert que aquí m'agradaria destacar un missatge, que és que a vegades no calen grans pressupostos o grans inversions per aplicar aquestes accions, aquestes actuacions. Per tant, precisament en les pimes, no?, que tenim aquest avantatge d'aquesta proximitat i d'aquesta agilitat en el dia a dia de les nostres pràctiques, doncs pensem que pot ser realment efectiva a la petita, a la mitjana empresa i també, per suposat, a persones autònomes que tenen

0: també relacions amb altres proveïdors o persones externes i poder aplicar doncs, aquestes mesures i amb una efectivitat, amb un grau d'efectivitat, pensem, considerable.
1: Clar, estem parlant d'aquesta guia dirigida a les pimes, però ara estic pensant jo, potser alguna persona ens està escoltant i se sent identificada. Doncs mira, jo sé que, ara que ho dieu, sí que em sento sola a la feina. Com hauria d'actuar aquesta persona? Perquè potser ens fa cosa dir-li al nostre cap, mira, és que em sento sola, no? Perquè no ens digui, no, quina tonteria, no? Que no ho és, evidentment. Com hauria d'actuar aquesta persona?
0: Quan hi ha una persona que realment se senti així, jo penso que el més important per part de totes les persones que conformen l'empresa és detectar-ho, no? Detectar-ho, visibilitzar-ho, intentar trobar aquell espai per tractar-ho i, per suposat, doncs, valorar quines actuacions viables es podrien aplicar o posar en pràctica en el dia a dia de l'empresa, no? I ja no pensem només en una acció puntual, sinó que siguin accions que estiguin dintre de les pràctiques permanents, no? Dintre de la cultura empresarial com a tal, i a partir d'aquí, per suposat, si es necessiten recursos, si es necessiten formacions, si es necessiten assessoraments des de PIMEC, igual que des de Sant Joan de Déu també, per suposat, totalment doncs, a disposar pel que calgui per aportar tots aquests recursos i facilitats.
2: Sí. Mira, m'agradaria afegir una miqueta que al final la problemàtica de la soledat no desitjada és que és un problema encara com molt silenciat, i llavors moltes vegades fa una mica com de vergonya dir em sento sol, no? Perquè sembla que siguis tu el problema.
3: L'autoestigma, que... L'autoestigma
1: que s'ha de fer. És això el que em referia.
2: Sí, així com altres problemàtiques com salut mental, que a vegades se'n parla més, o en el seu dia el càncer i tal, i ara tothom en parlem obertament, la soledat encara té aquest estigma de, si estàs sol o te't sents sol és que deu ser un tema teu. I llavors hem d'intentar mentalment, cadascú de nosaltres o la persona que tingui aquest sentiment, de sortir d'aquest esquema mental i intentar ser assertiu, és a dir, explicar la situació i, per l'altra part, escoltar. És que no cal, com deia el Maria Àngels, aquesta guia, el bo que té és que aterra molt aquelles estratègies, aquelles recomanacions que fèiem a la guia anterior, precisament per les petites empreses, perquè entenguin que no calen grans estructures, infraestructures de gestió de l'empresa per simplement escoltar i estar observant què està passant a dintre de l'empresa i poder detectar si una persona se sent desconnectada, que no se la té en compte, que no participa. Això són ja pistes per poder veure si una persona està una mica fora de lo que és el cercle de connexió.
1: Clar, la importància d'expressar els nostres sentiments i com ens sentim, no? Perquè potser l'empresa no ho fa per maldat, no? Diguem-ne, simplement no s'ha donat compte i només amb escoltar ja es poden fer aquests petits grans canvis, no?
2: Entenc sí, totalment.
1: Per aquí, aquesta guia, no? També.
3: Jo ara m'estava posant una miqueta en situació, m'estava imaginant una plantilla allò de multinacional, no?, amb centenars de persones i tal, i algú que sent sol, i alguna plantilla més petita, pot ser doncs, petita i mitjana empresa, doncs que no sé fins quin punt té més risc de patir soledat no desitjada. Tradueixo, quan més petita és una plantilla, més risc o menys risc de patir soledat no desitjada? O no té res a veure?
0: Jo al final... reflexionant, no?, amb això que comentes, des de PIMEC al final el que intentem és donar suport a qualsevol empresa, independentment del nombre de persones, de la plantilla, micro, petita, mitjana, i la soledat es pot trobar des d'aquelles empreses més petites, en les que comptem amb una plantilla, no?, més petita de persones treballadores, o aquella més gran, no? A vegades sí que és cert que pensem, no?, que en aquelles les mitjanes empreses potser hi ha, no?, més circuit, més persones, més, estem tots més acompanyats, tenim més contacte en el dia a dia, i potser hi ha més persones que senten aquesta soledat no desitjada, o sigui que en aquest sentit pensem que no hi hauria d'haver cap relació directa entre la mida de l'empresa i el nivell de soledat que sentin les persones que hi conformen part de l'empresa.
1: Parlàveu d'alguna d'aquestes empreses que ja han participat o en l'elaboració de la guia o que ja han participat de la roda de premsa que vau fer el passat mes de juny, però no sé si en general, com veieu la disposició de les empreses a aplicar aquests consells?
0: Personalment, des de PIMEC, hem de dir que estem avançant. No? Estem avançant i quan ja estem posant només aquest tema sobre la taula ja és un pas. I a partir d'aquí, per suposat, quan hi comptem amb veus de persones que lideren aquestes empreses i també posen sobre la taula les seves bones pràctiques i el seu dia a dia, també és un pas endavant. O sigui que en aquest sentit pensem que estem fent camí i que anem en la direcció correcta. No? El que sí que és rellevant és que seguim visibilitzant aquesta temàtica i temàtiques com aquestes, que al final afecten a la totalitat

0: de plantilla i afecten, òbviament, no, els resultats de les empreses i, sobretot, doncs, aportar els màxims recursos i les màximes facilitats per la prevenció, que és indispensable en aquest cas, i, per suposat, la detecció i a posteriori, l'acompanyament.
1: Clar, moltes vegades pensem, no, mira, mentre l'empresa, mentre surti, mentre tirem nosaltres els treballadors la feina, l'empresa tampoc s'acaba de preocupar, no acaba de tenir empatia pel treballador, no? És així o això està canviant?
2: Clar, nosaltres des de Sant Joan de Déu tenim relació amb moltes empreses. És veritat que segurament s'acosten a nosaltres potser les empreses que tenen més sensibilitat pel tema de solidaris, però sí que és veritat que veiem que moltes, de totes les mides, no han de ser només les grans empreses, cada vegada tenen més present el que seria el benestar emocional dels treballadors, l'ambient laboral. Per què? Perquè és que, com us comentava abans, ni que sigui des d'un punt de vista egoista, perquè això està afectant directament el que seria el resultat de la feina de l'empresa. Per això, perquè es treballa més en equip, la gent està més motivada, està més implicada, per tant, tot s'agilitza. I a més, perquè jo crec que les persones també estem canviant, i com us deia abans, les empreses són un grup de persones, i les persones canviem i entenem que ens hem de cuidar més els uns als altres per poder seguir avançant com a societat. I mica en mica hi ha empreses que potser al final del dia a dia també se'ns menja una mica tots, i cadascú fem el que podem i amb la mesura que hi ha, amb el ritme que podem, però jo crec que cada vegada hi ha més interès per aquestes qüestions i crec que anem en la bona direcció.
3: I què és el primer que ha de fer una empresa si identifica que una o més persones del seu equip pateixen aquesta soledat no desitjada?
0: Nosaltres des de Pimec suggeriríem en primer lloc, doncs, que consulti la guia, per suposat, que pugui, no, valorar quines actuacions d'aquestes que nosaltres proposem seria aplicable, i a partir d'aquí tot el suport que necessiti, com comentava abans, des de Sant Joan de Déu, des de Pimec, estarem encantades de també, doncs, poder fer, doncs, assessoraments, formacions, sensibilitzacions i tot allò que estigui al nostre abast perquè s'abordi, no, aquest tema especialment a les Pimec.
1: Clar, perquè aquesta guia la tenen a mà totes les empreses que ho sol·licitin, o vosaltres com a Pimec heu anat entregant o fent arribar aquestes guies? Com ha anat?
0: Aquesta guia ja la tenen totes aquelles empreses i totes aquelles persones que van assistir el passat 30 de juny a la presentació d'aquesta, en format presencial a Pimec, que la vam celebrar ja. Per tant, en format físic ja la tenen des de primera hora totes aquestes persones, i a banda també està penjada la web de Pimec. Si el posem guia de soledat no desitjada a l'entorn laboral, és totalment accessible, gratuïta, es pot descarregar i per suposat, doncs, esperem que es pugui fer un ús molt pràctic i que sigui d'interès per totes les persones que la consultin.
3: Entenc que la situació és molt diferent si passa en un entorn laboral on estàs presencialment a la feina que si estàs teletreballant, no? Potser és una mica més complicat d'abordar el tema o no té per què?
2: Bueno, el fet del teletreball és un dels factors que vam identificar en aquestes enquestes que vam fer com un factor de risc. Clar. Igual que, per exemple, altres factors de risc que vam detectar és persones joves. Les persones joves per sota de 39 anys declaraven sentir-se més soles. També podria ser un tema de que per generació són més obertes i ho expressen, ho verbalitzen més.
1: I la pandèmia va causar bastant estralls, jo crec, eh? Augmentar molt aquest índex.
2: Clar, però mira, ens va sorprendre per això, perquè vam veure que les persones per sota de 39 anys declaraven sentir-se més soles, i és un factor de risc. Les persones estrangeres, potser, que moltes vegades també tenen dificultats idiomàtiques o de cultura o tal, i llavors això també és un factor de risc. Les persones que portaven menys temps a l'empresa, perquè encara potser no s'han acabat d'integrar en la cultura, i com comentàvem al principi, les persones que teletreballen. Llavors, bueno, és conèixer que hi ha aquests factors de risc i tu poder saber si els tens dintre de casa teva, és a dir, la teva empresa, i llavors estar més atents. També és veritat que nosaltres, per exemple, el que oferim les empreses és que puguin fer una autoavaluació de com estan ells respecte a la soledat no desitjada. Què vam fer? Vam agafar el qüestionari aquest que vam fer per fer la recerca i l'hem simplificat en 25 preguntes que, si alguna empresa està interessada, també ens pot demanar, perquè és veritat que això corre online, és un qüestionari gratuït, totalment anònim, i bueno, és oferir-lo als treballadors durant un període de temps que puguin respondre aquestes preguntes, i podem nosaltres fer aquesta agregació de resultats per poder informar l'empresa quins són els factors de risc que estan afectant específicament a la seva empresa i en quins percentatges, i com que tenim l'estudi, poden comparar si estan a la mitjana del que seria l'entorn aquí a Catalunya o a Espanya, i veure si ells han de treballar més un aspecte o un altre.
3: Doncs digues, digues.

0: d'aquesta guia, també permeteu-me, és cert, no?, que ara ja tenim la guia, tenim el producte després de molt de temps treballant-hi, però la idea no és que quedi aquí, la idea també és seguir estirant d'aquest fil a partir d'ara, poder seguir treballant en recursos, en tot allò, no?, que pugui ajudar a les empreses, òbviament de la mà de Sant Joan de Déu, de forma plegats i plegades, i especialment en aquella setmana d'octubre contra la soledat no desitjada, en la que treballen directament a mitjans d'octubre, doncs totes les activitats vinculades a abordar aquesta temàtica, i que des de PIMEC també, per suposat, col·laborarem i sumarem en tot el que puguem per afavorir, no?, que s'abordi aquest tema i pal·liar-ho de cara a la petita i la mitjana empresa de Catalunya.
1: Ja que m'has donat temps, ara aprofitaré una miqueta perquè ha mencionat que jo no sabia si...
2: Temps
1: si...
2: no tenim gaire ja, eh?
1: Molt ràpidament, molt ràpidament. Ha mencionat, a l'octubre fem la Setmana contra la soledat no desitjada, és la quarta edició, és una setmana del 19 al 26, si no recordo malament, d'octubre, que intentem fer moltes activitats amb la ciutadania en general i evidentment també amb les empreses per posar sobre la taula la temàtica i que els mitjans ens ajudeu a fer difusió, però evidentment la problemàtica existeix durant tot l'any i es poden fer coses durant tot l'any. Però us convidem tots a visitar, a part del que seria la web de PIMEC i conèixer la guia que hem treballat amb ells, també si voleu entrar a trencalasoledat.org, que és on trobareu tota la informació de la campanya.
2: Doncs esteu més que convidades al proper mes d'octubre en aquest programa i durant tot l'any també, és un tema que hem parlat molt en aquest programa, així que encantats de seguir parlant per veure si acabem amb aquesta problemàtica. Maria Àngels Benítez, Maite Prieto, moltíssimes gràcies de veritat per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Franch.

0: Si passegeu per Barcelona, segur que us haureu parat a observar l'arquitectura d'alguns dels meravellosos edificis que tenim a la nostra ciutat. Parlem d'arquitectes modernistes, com Antoni Gaudí, a més dels contemporanis, com Norman Foster o Toyo Ito. La setmana passada, ho vam explicar aquí, la ciutat va celebrar el Congrés Mundial de l'Arquitectura i ho va fer en un espai que cada vegada acull més esdeveniments. Estem parlant de les Tres Xemeneies. Un dels principals actes va ser un sopar organitzat per una conegudíssima marca de productes de bany. De tot plegat en volem parlar amb la Sara Folch. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, oients, com estem? Sí, sí, un sopar impressionant.
0: Com va anar bé, no, aquest sopar?
1: Home, sempre, que et convidin i que et convidin a un lloc diferent, que descobreixis... No, home, no, la setmana d'arquitectura, impressionant, impressionant. Com sabe... El sopar, sí. L'interiorisme, l'arquitectura, la llum... Uh-huh. Pregunta'm.
0: Clar,
1: anava
0: a dir...
1: Jo ja saps que em llanço.
0: No, jo encantada que parlis, Sara. Deia que habitualment parlem amb la Sara Folch, amb la nostra interiorista de referència, per tractar temes d'actualitat de disseny d'interiors i també per portar-vos consells d'interiorisme. De seguida us donarem algun d'aquests consells, però abans explica'ns com estava dissenyat aquest sopar.
1: Vale, doncs mira, començo. Primer arribes. Bueno, estava a les Tres Xemeneies de Sant Adrià, que allà el lloc és emblemàtic, sí. I la gent que, si no ho coneix, que intentin a veure com, bueno, per accedir, molta gent ja hi ha anat per l'exposició, evidentment, l'alçada, l'amplitud. És com, bueno, impressionant, vale? Jo ja havia estat feia temps, però ara amb el muntatge de la Setmana d'Arquitectura, amb totes les xarles, amb tota una... Hi havia una gran pantalla amb unes zones, diguéssim, que la gent podia seure i anaven, diguéssim, projectant les xarles dels arquitectes. Hi havia zones com de, bueno, de bar per poder prendre alguna cosa, amb el mar al costat, el sol, la llum, impressionant. Llavors, quan entraves a dintre, tenies tot el recorregut, vale, de l'exposició, espectacular, amb tecnologia, sostenibilitat, trencant esquemes, vale, projectes. I llavors, tot això era impressionant perquè anaves pujant, vale, imagina't, doncs, que estàs a dins amb aquells volums, tot gris, però, clar, amb tot el muntatge estètic, clar, tenies tota la il·luminació i anaves fent un joc visual d'ombres i de llum que era superinteressant. I arribàvem a dalt i teníem el sopar. Un sopar que era per arquitectes internacionals, estaven de tot el

0: país, ai, de tot el país, de tot el món, perdó, de Brasil, d'aquí, sí, d'Alemanya. Tot una taula amb forma de U, vale? Espectacular, tot amb llums, diguéssim, també amb llums amb bateries, tot el muntatge, evidentment tot el que era el menjar, molt bo, molt mediterrani, molt d'aquí per gaudir, i amb música, la llum pujava i baixava, tot amb projectors. Bueno, un espai que puc dir que a Barcelona, evidentment internacional com sempre, vale? Un sopar internacional, els arquitectes a nivell mundial deien que Barcelona era impressionant, l'arquitectura, el disseny i aquest sopar.
1: Ens estàs fent una miqueta d'enveja, per haver pogut gaudir d'aquest sopar. Sí. Entenc que va ser un acte únic marcat en aquest Congrés Mundial de l'Arquitectura. Deia, en vam parlar aquí a la ciutat, però explica'ns una miqueta per què se celebra aquest congrés.
0: Bueno, se celebra com, si sabeu, el Mies van der Rohe l'any 29 que tenim, no? Sí. Aquí a Barcelona, doncs, hi ha l'any d'arquitectura on doncs, es plantegen cap on va el món, la tecnologia o la sostenibilitat, bueno, com s'ha de presentar o com hem de treballar o com ens hem de donar a conèixer i sobretot tenir cura del planeta, de les noves tendències, de les noves línies, i sobretot això ho marquen, doncs clar, els grans arquitectes, grans professionals a nivell internacional, que és un plaer poder escoltar i poder admirar i poder aprendre quan, bueno, l'altre dia vaig estar amb un arquitecte, no diré noms, però que deia que, bueno, que al final d'arquitectura l'important sempre és la caixa i la llum i sobretot doncs, la ubicació que cada projecte ha d'estar pensat segons on va. I que si li toca el sol, evidentment, doncs, a millor girar més cap al nord, que no li pugui entrar. Bueno, tècnicament que siguem més sostenibles a l'hora de dissenyar. Vale? Que, i més amb tots els materials que ja tenim. Però que quan projectem, doncs, que pensem que tinguem cura d'aquestes pautes, coses que ja fem, que ja us vaig dir jo fa molts anys, ja amb un projecte ja l'aigua de la pluja i tot això ja la recollíem, vale? Fa 17 anys aquest projecte, i teníem un dipòsit per poder regar el jardí i regar el pàrquing, vale? Cada cop doncs, es fa més i així és amb tot, vale? Amb la il·luminació ha de ser molt més sostenible, no?
1: Clar.
0: Bueno, el que sempre us dic, la calor, doncs que hi hagi ara amb tanta calor una ventilació a mi més forçada si es pot, vull dir una ventilació que puguem obrir si es poden les finestres, vale? O intentar que els colors siguin més clars, intentar que els materials. Bueno, el que sempre us he dit durant tot l'any, no? Clar, que es vol perquè l'estació, hem d'adaptar la casa.
1: Exacte, aquest any hem parlat molt de l'arquitectura, d'en Gaudí, també és l'any Cerdà, però el tema d'estrella d'aquests últims dies és aquesta calor intensa. Preguntàvem a l'audiència ahir com combatien la calor i parlava una oient d'aquests corrents d'aire que són fonamentals i crec que cap aquí va, no?, l'arquitectura del futur i que és molt més sostenible i molt més saludable que un aire condicionat o un ventilador, no?, cap i a la fi.
0: Sí.
1: Què més podem fer a casa nostra?
0: Bueno, moltes coses. Bueno, jo sóc enamorada dels ventiladors, vale? Sí. També els fico a les terrasses o els fico als balcons perquè fa que giri una mica l'aire. Sí que tenim molta calor aquests dies, evidentment. Uh-huh. Aquests dies és l'aire.
1: No es pot estar a la terrassa, Sara, gairebé.
0: No,
1: fins que no són les 10 de la nit.
0: Sí, però bueno, que la gent també pensi que els ventiladors poden estar a les terrasses, que també fa que es mou. Sí. Bueno, tenir el que dic, dins de la casa, coses més fresques, tot el llit, els llençols, bueno, evidentment treure totes les mantes, això ja ho tenim claríssim. També materials naturals, vale? Les pedres naturals, doncs són més fresques. M'agrada molt tenir molts gerros d'aigua per la casa. Me dóna sensació de frescor. Yeah. Millor amb una llimona dins de la cuina, un gerro amb dos o tres llimones amb aigua. Molts gerros de vidre. Això fa que la casa sigui fresca, no sé, visualment. I després hi ha un material que molta gent no coneix, vale?
1: Sí.
0: Que sòlid surfeix, que el color blanc és superfresc. Mm. És superfresc. Llavors, bueno, inclús que es fan mobles, es fan encimeres de cuina, es fan revestiments, es fan façanes, però inclús, no sé, jo, bueno, li vaig regalar l'altre dia a la meva mare o així, perquè a la zona quan està descansada a la terrassa o el que sigui, si tu fiques els peus a sobre d'un sòlid surfeix, és sí. fresc. Uh-huh. Oh, inclús pels meus gossos tenen una planxa, sí que no és tan, no és tova, però se m'hi posen, ¿vale? És com, llavors es posen a sobre i és superfresc. Uh-huh. Manté molt aquesta frescura, sempre que sigui color blanc, eh? A colors foscos no. Serveix per l'exterior, vull dir, molts barcos, molts llates, molts mobles de terrassa es fan, però jo ho dic més, inclús per això, doncs tenir que, quan estàs descansat o prenent alguna cosa, doncs com una alfombra, cuidado que pot patinar, eh? Ui. Solament un tros per poder relaxar els peus, petitet, d'acord? Uh-huh. Vale? Però és com, fa que la circulació, veieu, és que jo estic aquí ara amb la circulació.
1: Quan no, important, important, important.
0: Però bueno.
1: Salut, tu.
0: Al final, les cases, els espais fem, doncs això refresca. Les meves mascotes, els meus dos gossos, es posen a sobre i estan encantadíssims. També hi ha moltes mantes amb gel, evidentment. Vale, doncs, recomanacions per estiu. Obrir finestres si es pot. Sí. Cortines de lli. M'encanta quan es mou les cortines.
1: Ai, sí. Quina pau dona això, eh?
0: Sí, dona pau, dona llum, dona relax. Relaxa, no? Com tu dius. Fa mediterrani, dona frescor. Baixar les persianes. Mira, l'altre dia vaig estar amb una directora d'una revista, vale, que ens estan estudiant. M'ha dit, però això molts ullers no ho saben, de França, per aquestes onades de calor i tot això, s'estan inspirant en Espanya com, diguéssim, podem aguantar més, sobretot a Andalusia, vale, aquestes temperatures tan altes. Clar, nosaltres tenim persianes. En molts llocs d'Europa no hi ha persianes.
1: Sí. De fet, es sorprenen quan arriben aquí, què és això?
0: Per això en fosc. Mira, doncs fa que la llum baixades una mica, doncs fa que la calor no entri tant i que puguis tenir oberta i llavors tens aquesta circulació. Molts gerros amb aigua, gerros transparents, amb molta aigua, amb una flor, amb una llimona, això dona sensació. Lli, coixins de lli, alguna manteta, bueno, una manteta, algun pleit, vale?
1: Sara, tinc una pregunta, que des que estem parlant de la calor m'està passant pel cap. A l'estiu també tens la casa plena d'espelmes? A tu que t'agraden tant les espelmes?
0: Sí, també, mira, t'anava a dir ara. Sí, però no les encenc. Les obro i fan l'aroma. I també tinc, sí. Les tinc, però no les... Bueno, sí, les antimosquits sí, eh?
1: Bueno, aquestes sí, aquestes van
0: aquesta
1: molt
0: sí.
1: bé.
0: Sí. Sobretot per l'estat. No, però les tinc allí i fan l'aroma. Llavors també, bueno...
1: Doncs ja sabem una miqueta millor com refrescar les nostres cases de cara a aquest estiu. Sara Folch, aquesta és la darrera secció de la temporada. Vull donar les gràcies per un any més amb nosaltres, donant-nos aquests consells per posar més maques les nostres llars, i espero escoltar-te al setembre, que passis un molt bon estiu.
0: Serà un plaer, molt bon estiu, oients, disfruteu molt, que al setembre vindrem amb novetats. Ja ho estem pensant, ja veureu.
1: Sí. Sara Folch, una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies, bon estiu.
1: Vinga, i acabem escoltant el que ens esteu explicant, a veure si patiu o no soledat no desitjada a la feina.
2: Hola, família, bon dia.
1: Hola.
2: Mireu, jo soc netejadora, treballo per una empresa de neteja, i nosaltres n'hi ha bastant companyes, algunes, que sí que són companyes que comparteixen la mateixa fàbrica o les mateixes oficines i es van veient, però en el meu cas, en el cas de moltes companyes, no, estem soles treballant. Bueno, sí que te sents sola per la part de l'empresa, no? Sola, però la veritat és que sempre hi ha persones a les que anem a treballar. Llavors, no sé, te sents acompanyada. No de la teva empresa, com dic, però te sents acompanyada perquè saps que sempre hi ha algú. I és maco sentir-se que sempre hi ha algú, no sé, encara que no sigui de la teva empresa, que no faci la mateixa feina que tu, és igual, però saps que hi ha algú. Una abraçada per tothom.
1: Una abraçada. Estava pensant que potser algú pensa, jo preferiria estar sola a l'empresa que amb alguns companys.
3: El mejor solo que m'ha acompanyado,
1: No és el nostre cas. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una molt bona tarda.
4: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Catalunya.
5: Son las 5, las 4 en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenos días. Con el amanecer se espera que lleguen los medios aéreos para sofocar el incendio en Los Gallardos, en Almería, que ha dejado al menos 12 muertos. Cerca de un millar de personas han sido desalojadas de sus casas en la barriada de Almocaízar, Los Pinos y La Serena, además de varias viviendas de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer ha resultado herida con quemaduras y ha tenido que ser evacuada al hospital de Torre Cárdenas. Además, otra persona ha resultado herida por intoxicación de humo y ha sido trasladada a este mismo hospital, mientras que otras cuatro han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves. Nos cuenta La Última Hora Silvia Borbón.
7: Alrededor de 1.000 personas permanecen alojadas en instalaciones habilitadas en Garrucha y Mojácar. Desde el municipio de Los Gallardos, donde también hay un hospital de campaña instalada, el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes, ha expresado su preocupación sobre el incendio en declaraciones en el canal 24 Horas.
8: Toda la, nuestra policía local, toda la policía local y todos los pueblos se han volcado con nosotros, tanto con Los Gallardos como con Bédar, que se lo agradecemos desde aquí, porque estamos viviendo pues una noche, una tarde-noche larga y bastante dura, porque pues lo peor es, como hemos hablado, que hay fallecidos y eso pues siempre es tristeza, nos da muchísima tristeza.
7: El Infoca ha indicado además que las rachas de viento están alcanzando hasta 70 kilómetros por hora, lo que complica las labores de extinción, sumado a que se trata también de una zona especialmente seca. Recordemos que se ha habilitado un número de atención e información a los familiares afectados de las personas por el incendio. El servicio, disponible a través del número 677-904-624, lo presta el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y ofrece un soporte emocional a los familiares de las víctimas y a los heridos por el incendio, que ya se ha cobrado la vida de 12 personas. A través de esta línea, psicólogos especializados ofrecen atención y orientación para ayudar a gestionar la situación.
5: Más asuntos. Ya se han puesto a la venta los décimos del próximo sorteo de la Lotería de Navidad, que repartirá 2.870 millones de euros en premios. Son 98 millones más que en el año anterior. Los loteros se han manifestado este jueves ante la sede de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Piden que el décimo suba de precio de 20 a 25 euros, que se actualicen las comisiones y una mayor regulación de la venta digital. Javier Andión.
9: He optado por mantener.
10: Desde el 29 de junio están a la venta los décimos de Lotería de Navidad. 205 series, 7 más que las del año pasado y una recaudación prevista de 4.100 millones de euros con 2.870 en premios. En su primera manifestación de la historia, asociaciones de loteros han reclamado la actualización de precios y premios. Denuncian que en los últimos años su rentabilidad se ha reducido en un 60% y muchos se ven obligados a vender 7.000 primitivas de 1 euro para poder pagar la cuota mínima de autónomos.
5: Este viernes estaba previsto que se reuniera por primera vez el nuevo Ejecutivo andaluz y que tomaran posesión de sus cargos en el Palacio de San Telmo. El nuevo gobierno andaluz contará con 13 consejerías, una menos que en la anterior legislatura, dos de nueva creación, vivienda e inteligencia artificial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha incluido 3 vicepresidentes del Ejecutivo, uno de ellos al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. Aunque en el resto de las consejerías no ha habido apenas cambios, repiten 10 consejeros. Así lo explicaba Juan Moreno.
11: He optado por mantener el tronco común del gobierno. ¿Por qué? Porque es evidente que es un gobierno que tiene capacidad y tiene experiencia y, por tanto, creo que el tronco común, la base de este gobierno, es una base muy sólida. Y prueba de ello es que la mayoría de los ciudadanos han refrendado en las urnas la gestión de este gobierno. Por tanto, no he querido tocar lo que funciona, ¿no? Y hay consejerías que funcionan muy bien.
5: Este viernes continúan las testificales del caso Leire. El juez Pedraz tomará declaración como testigo a un policía nacional al que la exmilitante socialista habría recurrido para obtener información que pudiera comprometer a la magistrada que instruía el caso de los ERE. La declaración se produce después de que hayamos conocido un nuevo informe de la UCO con mensajes que, según los agentes, apuntan a que Juanma Serrano, el que fue presidente de Correos y jefe de gabinete de Pedro Sánchez antes de ser presidente, habría contratado a dedo a Leire Díez en Correos para beneficiar a la presidenta presunta trama en sus supuestos contratos amañados con la SEPI y para torpedear investigaciones judiciales del entorno del presidente del Gobierno. Hoy estaba prevista la comparecencia ante el juez Pedraz de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Los agentes apuntan a que habría tenido conocimiento de las presuntas maniobras de Leire Díez. Y España se juega a las 9 de la noche este viernes el pase a semifinales en el partido contra Bélgica. Con este...
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: La temporada ja va acabant-se, perquè ja de seguida doncs ja, bueno, hem de donar una mica també de festa no només a nosaltres, sinó també als nostres col·laboradors i col·laboradores, perquè se'n puguin escampar la boira, que es diu, i a viure emocions, i bueno, a seguir veient sèries l'Òscar o jugant als videojocs al Dani, etc, etc. En fi, hem d'inaugurar doncs ja aquest dia 10 de juliol. David Morales, què podem dir dels 10 de juliol?
1: Doncs mira, el 10 de juliol és el Dia Mundial del LGUTU, que és un trastorn genètic poc freqüent que afecta el metabolisme del cervell. També tenim que és el Dia dels Beatles. Doncs el que passa és que de dia dels Beatles n'hi ha diversos al llarg de l'any.
0: Sí, hi ha el dia de Paul, el dia de...
1: Sí.
0: Quin és el teu Beatle?
1: Sí, és que després n'hi ha un que és el gener, perquè és quan es va inaugurar el Cavern Club de Liverpool. Yes. Vaja, que cadascú celebra el dia dels Beatles quan li rota una mica.
0: Sí, sí, molt ben vist. Sí.
1: No tenim més dies nacionals i internacionals. Sí que he de dir que a l'Argentina avui celebren el dia del Carpincho. El Carpincho és el nom, com en diuen a l'Argentina, les capibares.
0: Mm-hmm.
1: Que jo, mira, jo abans de posar-se de moda les capibares, que ara estan molt de moda,
0: sí,
1: a internet,
0: sí,
1: jo la primera vegada que vaig veure una capibara va ser al caixa, al Cosmo Caixa, de fa, igual fa 15 anys, quan, al poc d'inaugurar-lo, que a la zona del bosc inundat tenien dos exemplars de capibares.
0: Ah.
1: I jo els vaig veure, i en aquella època jo tenia cobaies,
0: mm-hmm,
1: tenia conillets d'Índies, i vaig pensar, però si són igual que un conillet d'Índies, però en gegant,
0: sí.
1: I em van enamorar.
0: Veus?
1: I des de sempre he volgut tenir un capibara, el que passa és que no és una cosa que sigui possible. Però sí, em tenen enamoradíssim els capibares.
0: Són adorables, totalment.
1: A més, no tenen problemes amb ningú dintre del regne animal. Són... Mm-hmm. De fet, es porten bé fins i tot amb animals que són carnívors. Jo he vist vídeos de capibares compartint espai amb lleons.
0: Imagina't.
1: Jo crec que és que fins i tot els hi cauen bé, els lleons.
0: Sí, sí, és impossible.
1: I són incapaços de menjar-se'ls.
0: Està clar. Diuen, posen aquesta careta i les veus tan tranquil·les fent la seva, no? Totalment. Doncs bé, és un animal curiós, que la que el descobreixes vol saber més i veure fotografies, no et cansaries. I els algoritmes això ho saben,
1: Sí. Anem cap als Estats Units, que avui tenen alguns dies nacionals. Mira, avui és el dia de Wyoming, no el presentador, sinó l'estat. Sí. Tenim també que és el dia de Nikola Tesla, l'inventor que ha deixat un llegat enorme d'invents i d'avenços científics per la història. Doncs avui es commemora el dia de Nikola Tesla, perquè és el dia del seu aniversari. Va néixer el 10 de juliol del 1856. Els Estats Units també celebren avui el Dia Nacional del Gatet, que jo crec que també el deuen celebrar cada dia, perquè és un altre protagonista a les xarxes que no falla. Avui és el Dia Nacional de Recol·lectar els Nabius.
0: Oh, mira.
1: Jo no sé si aquí és una època diferent. Mm? Als Estats Units, no tinc ni idea,
0: Però ha de ser laboriós, d'anar,
1: sí,
0: agafant.
1: Sí, són petitons.
0: Sí, sí.
1: També tenim que és el dia de no trepitjar una abella.
0: Home.
1: No ho faig habitualment.
0: No vol dir que els altres dies s'hagin de trepitjar, saps què vull dir? No. Consisteix en la conscienciació de no trepitjar-les, però no avui, cap dia.
1: Cap dia.
0: Cap dia.
1: Que també et dic que no és gens fàcil trepitjar una abella.
0: No, clar. Ha de ser molta casualitat.
1: És una d'aquelles coses que et passin habitualment.
0: Sí,
1: és
0: sí.
1: Molt més fàcil trepitjar una caca.
0: Sí, sí, sí, sí, mare meva, i tant.
1: I com sempre tenim alguna cosa de beure o de menjar, avui és el Dia Nacional de la Pinya Colada.
0: Ah. Mira.
1: Allò per menjar, mira, avui podeu triar els nabius, si voleu.
0: Sí, sí.
1: I per beure una pinya colada.
0: Molt bé.
1: Que bueno, mira, així, amb la calor que fa, fresqueta.
0: Sí, sí. No, escolta, una pinya colada... Una pinya colada... Pues escolta, meravellós. A mi jo soc molt de pinyes colades, fixa't. A mi sí que m'agrada molt. Doncs si ja estem amb els dies, anem amb els sants. A veure quins sants són avui, David.
1: Doncs mira, avui dos només, Santa Amàlia i Sant Cristòbal. Avui és el dia dels conductors.
0: Ah, doncs mira, Doncs tot això que sabem, això a dia d'avui, però i si viatgem en el temps? I si viatgem un segle enrere per saber què era notícia, què eren els temes de conversa, un 10 de juliol, però de 1926.

Avui parlem d'una sèrie on tot va començar en una habitació tancada. Lee David Zlotoff, guionista que havia treballat a Cançó trista de Hill Street o Remington Steele, tenia un problema. Havia acceptat un encàrrec de la Paramount i ABC per desenvolupar una sèrie basada en un concepte que, com ell mateix havia diagnosticat, senzillament no funcionava. El projecte original es deia Hourglass i la idea era que una hora de televisió equivalia a una hora de temps real. Una mica com el que després faria 24. Però en aquell cas, cada episodi hauria de ser independent. I Zlotoff va veure de seguida que aquell format tenia un problema estructural greu. Amb la data d'entrega a sobre, Zlotoff va tancar la porta i va convocar els seus amics guionistes. No sortirem d'aquí fins que tinguem una idea potent que ABC i Paramount acceptin, els va dir. Quan li van preguntar amb què comptava, va respondre: amb res. I un dels presents va dir: doncs va, anem amb això. El teu personatge no té res. I aquesta és la seva gràcia. I d'allà, d'aquell no res, va néixer MacGyver.

El pare de Zlotov li havia regalat una navalla suïssa quan era petit, dient-li que era la millor eina que mai podria tenir. Aquell record va ser el punt de partida. Després va arribar l'altra idea clau, treure-li la pistola. Si el personatge no podia utilitzar armes, s'hauria de buscar la vida amb el que tingués a mà. Dues decisions senzilles que van definir un personatge que acabaria convertint-se en un fenomen cultural global.

0: El nom va evolucionar d'un inicial Guy, massa simple, fins a MacGyver, influït per la moda de posar Mac davant de tot el que hi havia en aquella època, McDonald's inclòs, i triat per la seva ressonància escocesa i les seves tres síl·labes rítmiques. Una vegada tenien el personatge, calia trobar qui li donés vida. I aquí entra en joc un nom que potser sorprèn. Henry Winkler. Sí, el Fonzie. Quan la sèrie estava en preproducció, Winkler tot just acabava de finalitzar el seu recorregut d'11 anys a Happy Days i buscava un nou projecte. Va unir forces amb el productor John Rich i amb Slotoff. Van vendre la idea a Paramount i ABC es va interessar en la sèrie. L'home que durant una dècada havia fet de símbol de la frescor televisiva americana, ara era el productor executiu d'una sèrie d'aventures protagonitzada per un noi que solucionava problemes amb clips i cinta americana. La recerca de l'actor principal estava produint resultats bastant decebedors. Cada actor que entrava a fer el càsting actuava amb músculs, en paraules del productor John Rich. Semblaven tots sortits d'un calendari de bombers. Fins que va arribar Richard Dean Anderson. Anderson era molt miop i quan li van demanar que llegís el guió en fred, va demanar permís per posar-se les ulleres. Aquest gest tan senzill i despreocupat va convèncer immediatament els productors que havien trobat el seu heroi poc pretensiós. No va ser un gran monòleg ni una escena d'acció el que li va donar el paper. Simplement, el gest de posar-se unes ulleres.
1: Ha sido un movimiento preciso. Si tuviera que calificar tu habilidad, te daría un 6, puede que un 7, pero no has cerrado bien la mano. Y eso merece un suspenso.
2: ¿Eres gitano?
1: No, que yo sepa. ¿Por qué?
2: Por nada, porque no me lo habías parecido. Tienes pinta de americano, ¿necesitas un guía? Jana es la mejor.
1: No, no me hace falta un guía. No es la primera vez que vengo a Budapest. Sal, azúcar, desinfectante. El resultado a veces es dinamita.
0: Anderson no era un desconegut, però tampoc no era cap estrella consagrada. Havia tingut el seu gran debut televisiu a la sèrie de culte General Hospital, on va interpretar el doctor Jeff Weber durant 5 anys. Després va protagonitzar dues sèries per a la CBS, Seven Brides for Seven Brothers i Emerald Point NIS, que no havien durat ni una temporada. Era el perfil d'actor al qual MacGyver li cau al damunt quan menys s'ho espera. Winkler li havia vist potencial en un episodi de The Love Boat i la resta, com diuen els despatxos de Hollywood, és història. Molts dels detalls del personatge eren directament la vida real d'Anderson traspassada a la ficció. Com MacGyver, Anderson és de Minnesota, és fanàtic de l'hoquei i té profundes conviccions pacifistes i mediambientalistes. Quan un actor interpreta un personatge que en el fons és ell mateix, la cosa sol funcionar. I va funcionar. La sèrie es va estrenar el 29 de setembre del 1985 a la cadena ABC. El primer any va arrencar amb cautela, però a partir de la segona temporada es va convertir en un èxit sòlid i durant 6 anys consecutius va ser el programa que obria la franja de la nit dels dilluns just abans del Monday Night Football de l'ABC, que era la joia de la corona dels índexs d'audiència americans. Ser el taloner del futbol americà en prime time no és cap detall menor.
1: De vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén. Entonces, cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una llamada.

0: Necesitábamos un explosivo potente para abrir las compuertas. Un poco de fertilizante, celulosa de corteza de planta, se machaca un poco, se mezcla con ácido.
1: La producció, però, va tenir els seus drames interns. Les dues primeres temporades es van rodar a Califòrnia del Sud, però a partir de la tercera temporada, l'equip es va traslladar a Vancouver, a Canadà, durant 4 anys. El motiu era tan prosaic com la realitat de qualsevol producció televisiva. Els costos a Los Angeles eren massa elevats i la sèrie estava en risc de cancel·lació. MacGyver, doncs, resolia problemes aparentment impossibles cada setmana mentre els seus productors feien exactament el mateix amb els números del pressupost. Anderson va fer personalment

0: Evidentment, moltes de les escenes de risc durant les primeres temporades. Però els accidents es van anar acumulant. Una lesió a l'esquena i una operació de peu el van obligar a reduir la seva participació en les acrobàcies a partir de cert punt. No és exactament el mateix que solucionar una bomba amb un tros de xiclet, però la ironia d'un actor especialista en improvisar solucions que acaba havent de delegar les seves pròpies escenes d'acció té el seu encant. I llavors arriba l'anècdota que va marcar la sèrie de manera definitiva i que diu molt de la classe de producció que era MacGyver. Després de 4 temporades, l'actor Dana Elker, que feia de Pete Thornton, el cap i amic de MacGyver, va comunicar als productors que estava perdent la vista a causa d'un glaucoma. La decisió lògica, i la que moltes produccions haurien pres sense gaires dubtes, era prescindir del personatge. De fet, el productor executiu Stephen Downing havia arribat a la conclusió que haurien d'eliminar el personatge de Pete Thornton, perquè Elker ja no podia llegir els guions i reconèixer les persones si no les tenia a pocs centímetres.
1: Cañas huecas.
2: Sí. Les haremos creer que estamos bajo el agua.
1: Me parece que no se lo van a tragar.
2: No podemos cruzarnos de brazos.
1: Y en caso de que piquen, ¿qué sacaremos nosotros en claro?
2: Un poco de ventaja.
1: Siempre y cuando se traguen el truco de las cañitas.
2: Ten un poco de fe, Harry. Para dejarlos fuera de combate, lo más complicado es que debo apuntarles al cuello.
0: Però aquí tenim el gir de guió de la vida real. Richard Dean Anderson s'hi va negar. En assabentar-se del que havia decidit la producció, Anderson va dir l'endemà als productors: Dana és un personatge vital en aquesta sèrie. I la decisió va girar-se. La malaltia real d'Elker va acabar sent incorporada a la ficció. El personatge de Pete Thornton va desenvolupar glaucoma a la sèrie i la seva pèrdua de visió va ser tractada en diversos episodis. Els guionistes fins i tot van utilitzar experiències reals d'Elker per escriure les trames del personatge. Buscar una pastilla caiguda en un terra blanc, adaptar la seva rutina, les dificultats del dia a dia... Elker va acabar quedant-se completament sec cap al final de la sèrie i va continuar el repartiment fins gairebé al final. Anderson en parlaria anys després amb una frase que ho resumia tot. En un moment en què jo tenia molt poca traça per ser anomenat actor, ell em va fer les coses molt fàcils durant 7 anys. La sèrie va concloure el 1992 amb un final que va sorprendre per la seva naturalesa emocional. MacGyver descobria que tenia un fill i abandonava la Fundació Fènix. Abans que rodés els crèdits finals, Anderson va agrair als espectadors en veu en off 7 magnífiques temporades. No era un adéu cridat des d'un helicòpter ni enmig d'una explosió. Era un home parlant directament amb la gent que l'havia seguit cada dilluns a la nit.
2: No vuelvas a tocar nada, Peter.
3: ¿Por qué lo dices?
2: Porque lo tiene todo controlado.
1: ¿Para matarnos?
2: Tarde o temprano, sí. Pero antes quiere divertirse un poco. Habrá que averiguarlo. ¿No está electrificado? Muy bien definido. Un juego brillante. Incluso deslumbrante.
4: Acepto el halago. Pero no irás a rendirte sin presentar batalla, ¿no? No pierdas el tiempo. Tus afanes entre ollas y sartenes no conducen a nada.
0: L'impacte de MacGyver és, en bona mesura, incalculable. La paraula MacGyver va ser adoptada el 2015 per l'Oxford English Dictionary com a verb, que significa resoldre un problema de manera enginyosa amb recursos limitats. El Merriam-Webster Dictionary s'hi va afegir el setembre del 2022. I és que quan el teu personatge es converteix en un verb en dos dels diccionaris més importants del món en llengua anglesa, potser que hagis deixat petjada. I tot va començar amb una navalla a Suïssa i una habitació plena de guionistes que no tenien ni idea de com sortir del pas.

0: I és que encara que faci calor, encara que estiguem pràcticament suant tota l'estona, també teníem ganes de riure una estona, perquè ja que toca suar, com a mínim que ens ho passem bé. I és el moment dels tribuneros d'en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. ¡Vamos! ¡Venga!
1: Un rayo de sol.
0: Un rayo de sol. Bueno, tu, ara no fa sol a aquestes hores i segueix fent calor. Vull dir, ja no sé.
2: El dia de la luna, eh? El dia de la luna.
3: El dia del abrigo de bisón, ¿no?
0: Sí.
3: El abrigo de bisón no para, no está para. Siempre encima.
0: Siempre encima, ¿eh? Es como el día de la marmota, pero en aquest cas es el día del abrigo de bisón, ¿eh? Está tota...
3: No hace sol, no hace sol y tengo el bisón.
0: Sí. Sí, sí, no hace bisón, eh? Les ulleres de bisón, no? Serien una mica també les que ens hem de posar. Primera pregunta que llenço als... A veure, digues, digues.
3: Amb aquesta calor...
0: Sí?
3: Vull dir, la gent que no ha de treballar...
0: Sí?
3: I que no ha de mirar els preus en el súper...
0: Sí?
3: On va?
0: On va?
3: On va? Què fa? Què fa?
2: Està al Pol Nord, tota aquesta gent ja.
0: Tota gent, aquesta gent, ja està al Pol Nord.
3: Amb la brossa aquella, que hi ha en l'Everest, és d'ellos.
0: És d'ellos, és d'ellos. La brossa en la vida. Van allà i fa, a l'estiu, en lloc de... Bueno, hivernen a l'estiu, estiuen, estiuegen al Pol Nord o a l'Everest o llocs freds, llocs on...
2: Aquesta gent, Sergi, que dius tu que no han de mirar preus, estan canviant els hàbits. A l'estiu se'n van a esquiar i a l'hivern se'n van a la platja.
0: Estan canviant, sí, estic d'acord.
3: Però, sí, sí. Però aleshores hem de mirar preus per estalviar i poder fer. Ah, no, que no els hi cal.
0: Sí, bueno, és una mica així.
3: És que ja tot això, el canvi ecològic...
0: El canvi ecològic, sí, sí, sí, no climàtic, no, és el canvi ecològic.
2: I ara ja no es fan búnkers, aquesta gent rica, no, ara es fan iglús,
0: perquè així estan més fresquets i poden aguantar, eh?
3: Illuminations.
0: Sí, senyor, els Illuminatis. Sí, sí.
3: Que llevan LED, no? Llevan LED en los cuadrados de hielo.
0: Sí, sí. Ara totes són con LEDs, eh? Tot això dels iglus...
3: Ah, sí, dame una con LEDs.
0: Sí, sí, dame una con LEDs. Si estan als bazars venent iglus, perquè els bazars sempre venen ràpid allò que la gent demana, no? I sempre diu, pues es vendran molts. Jo què sé, quan ja va haver la pandèmia es venien, o va haver l'apagada, es venien les ràdios, no? Doncs ara que fa aquesta calor ja ni ventiladors ni aires condicionats, ja venen iglús ja directament, eh? Venen icebergs.
3: És la locura de los LEDs, vull dir...
2: Ara, però no t'equivoquis, eh? Depèn del que demanis, si demanes un iceberg, a veure si et porten un enciam.
0: Un enciam, tu imagina't que et porten un enciam, eh? És que també un enciam dir-li iceberg, no, perquè iceberg té nom de...
3: No,
0: no ho sé.
3: Tendré que decirle cariño, ay, cariño mío. Sí. No iceberg.
0: Claro.
3: Lechuguino.
0: Sí, lechuguino. Lechuguino m'agrada molt també. Sí, sí. Bueno,
3: i aquesta moda de hacemos la verbena y ya dejo las luces puestas para todo el año o llega Navidad y ya dejo las luces del balcón para todo el año.
0: Yo te he de dir,
3: o yo estoy imaginando cosas.
0: No, no, yo les he deixat, les de la terrassa, des de Nadal, i segueixen funcionant. Ja he decidit que les deixo perennes, perquè si no, és cada 6 mesos que s'ha de posar. I és una feina d'anar-ho ficant entre les baranetes, saps, i tot això, i després, quan ve amb la caixa, quan te les compres, estan totes molt ben plegadetes, però després allò es fa un bunyol. Si intentes guardar-ho, ocupa 10 cops més el que ocupava. Doncs dic, deixa't estar, ja les deixo posades, i com són solares, són LEDs, Sergi, però LEDs solares, amb lo qual...
3: Ai, ai, ai, que bonito, que recuerdo el Talbot Solara. Oh.
0: Veus? I clar, doncs tot l'any va fent. I llavors em coincideix 2-3 dies l'any que diu, mira, ha posat les llums. No, les tinc posat sempre. Me serveix per Sant Joan, Sant Pere, Nadal...
2: Nadal, Cap d'Any... Cap d'Any... Ja està tot l'any.
0: A veure, cada dia, al final els anys cada cop tenen més celebracions, per tant, hi han més celebracions que dies que dies laborals, al final ja. O sigui que, bueno, i ara amb això de la IA, igual no tindrem dies laborals, perquè tot serà dies.
3: No, perquè ja no, treballaran les màquines, per nosaltres seran tots els dies festa.
0: Sí, sí. Ja veuràs el dia que les màquines, perquè diuen que és intel·ligent,
3: no,
0: però
3: el, no sé.
0: Si són intel·ligents també seran llestes. I hi haurà un dia que diran, escolta, nosaltres hem de treballar per aquesta gent. Diran, diu, no. Què deies, Marc, del sindicat? Estan fent un sindicat, no? Hi ha aquesta gent?
2: Sí, estan sindicant i estan demanant dies personals.
0: Dies personals, ja. Clar. Clar, sí. Una IA pot demanar dies personals? Si no ets persona, pots demanar un dia personal o demanaran dies ials? Dials, no? Seran aquests cas.
2: Seran ideals.
0: Ideals, eh? Ideals, sí, sí. Mare meva. Se'ns complica molt això, com, saps? Perquè, jo què sé, faran Erasmus també? És a dir, t'enduràs una màquina, jo què sé, de Suècia i la teva la sí. Portaràs a que la cuidin els suecs?
2: Clar, ho faran intercanvi. La IA de Suècia vindrà aquí a visitar la IA d'aquí de Catalunya.
0: T'ho imagina't.
2: I faran intercanvi de IAs.
3: I la intel·ligència emocional? D'on està?
0: No inverteixen en aquesta.
3: Sí. La intel·ligència
2: no està ni se l'espera.
0: No estan invertint en això, Sergi?
3: I la intel·ligència sexual, o no existeix?
0: Bueno, no acostuma a anar junta, saps què vull dir? Això no ha existit mai. Van molt per separat, saps què vull dir? Són dos cervells...
3: Però emocional sí, no? I l'artificial sí, però l'altra no.
0: Normalment, un tira més que l'altre. Vull dir, allò de que no t'ho has pensat molt, això, no? O potser si t'ho haguessis pensat millor, saps? Allò, sobretot en els sopars d'empresa i coses d'aquestes, no? Al final d'any. Bueno, doncs... Pues...
3: Està en el guió nostre, jo no penso.
0: No, bueno, hi havia diversos temes. Hi havia IA...
2: Sí, per això diuen allò, no? No pienses, luego existes.
0: Totalment. Bueno, i quanta gent ha existit de que prèviament no han pensat? Saps què vull dir? Al cap de 9 mesos o coses d'aquestes? Hi ha gent que no s'ho imaginava i que després acaba passant. Bueno, el tema de les IAs, també faran Interrail el dia de demà?
3: La existència artificial.
0: Clar. Home.
3: Sí, igual... sí, trenes.
0: Trenes.
3: Ah, no, has dit?
0: Sí, l'Interrail. Aniran allò de tot l'estiu aniran agafant trens.
3: Estaran, a
0: Hawaii. Bueno, un tren a Hawaii, no sé jo si en trobaran. Però, saps, allò, com són IAs, igual es poden, saps, es van carregant allà en el... con el ajetreo, al compàs del xacatxà, del tren, saps què vull dir? No ho sé.
2: Ai, sí, el xacatxà, sí. Però la culpa és del xacatxà, sí.
0: Que lluny queda, eh? La culpa fue del xacatxà.
3: Sònia,
0: es diu...
3: Sí. Sí.
0: Com
3: se llama la intel·ligència que tienes tu? Sònia.
0: Bueno, pues mira, totes les Sònies deuen fer servir intel·ligència artificial. A veure, són IA, no? Vull dir, si és que si són IA, és Sònia. Vull dir, no hi ha una altra. Ara estem governats. Però creieu que la intel·ligència artificial aconseguirà que no faci tanta calor? Perquè jo estic ja... jo ja no puc suar més, ja us ho dic. O sigui, jo ho intento. Jo cada dia dic, va, ho intentaré suar menys que ahir, i és impossible. O sigui, em passo el dia sudant.
3: Quan vingui la humitat, ja suaràs menys. Quan hi hagi humitat, ja no suaràs.
0: Clar, però hi ha un moment en què no sues més, és a dir, hi ha un moment que dius... Com sempre hem dit, no? Altres anys hem comentat una cosa, que és que quan arriba precisament la calor, quan arriba l'estiu, quan llega el calor, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol, ja ho diu, però vull dir que també venen els mosquits, i els mosquits hi ha com un codi no escrit en el món mosquetil, que diu que quan varios o un mosquit ja ha atacat molt unes cames, la resta de mosquits decideixen atacar altres individus, no? Per dir, home, no ens passem, que ens hem sabat molt amb aquest tema. Amb la calor no hauria de fer el mateix, és a dir, com a entitat, com a consciència col·lectiva, com deia el Sergi, no? Si la calor és IA, no podria dir, escolta, aquesta persona ja ha suat molt avui, passem a suar a alguna altra persona. Com ho veieu, això, Marc? A veure.
2: No sé, tu, jo ja és que... No és que no suï, és que ja m'he fos directament, ja...
0: Dic, jo suo del tema.
2: Ja me la suda,
0: no? D'aquí ve l'expressió, és normal, és comprensible.
2: Sí. Jo el que estava pensant és que el llibre aquest best-seller de Los Tres Mosquiteros, no era?
0: Sí, senyor, Los Tres Mosquiteros, de l'Alejandro Dumas. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí.
0: Sí, sí.
3: Era, sí, la película està de sèrie B, està friki de los japoneses.
0: Sí, de uno para todos y todos para uno. Acabem d'inventar una pel·lícula que no sé si tindria molt de recorregut, però que podria ser Los Tres Mosquiteros. Todos para uno.
3: La sèrie de asiàtica sí, triomfa esta.
0: I la frase és: m'estan d'artacant tots els mosquits a mi.
3: Uno para todos está criñado.
0: Exactament, exactament. Diu, hi ha un mosquit para todos los... Mare meva.
3: Però deberían ser Las Tres Mosquiteras.
0: Las Tres Mosquiteras m'encanta. M'encanta. Tres, i la portada són tres finestres, allò ben tapades amb una mosquitera. Jo ho veig, eh? Las Tres Mosquiteras m'encanta com a títol.
2: Aquesta seria la segona part. Primer els tres mosquiteros,
0: sí.
2: I després
0: les tres mosquiteres. Per protegir, oh, clar.
3: Te estirpan la suor, que ya lo estirpan todo. Sí. Te estirpamos un poco de estómago, te estirpamos la suor, ya está.
0: Sí, sí. No sé, tu. Yo la... Pròximament en sus cines...
3: Yo sí que lo sé. Te pones un sitio que te dé el sol, o sí, que no haya corriente de aire, vas a sudar...
0: Sí.
3: I després te'n vas a un carreró d'aquests a l'ombra i que corre l'aire i entonces amb la suor te da el fresco.
0: Aquest tema és molt interessant, eh? Aquest tema que diu el Sergi...
3: Hay que buscar la suor, sí, para luego buscar la corriente.
0: És un ciclo, és un 360, fresco, que diuen ara, Sergi.
3: Sí, sí, y luego hay trazas, te vas dejando trazas.
0: Hay trazas, sí, siempre. Aquí siempre sabemos que hay trazas y hay intolerantes a la sudorosa. Aquí siempre hay muy intolerante a la sudorosa. Pero això que diu de reaprofitar, no?, una mica la suor, com si fos un tratge especial, saps allò que diuen que s'aprofita tots els líquids, no?, de dir, en el espacio, doncs que es pogués com... recuperar una mica la suor, no? Per poder...
3: El espacio que no tengo prisa.
0: Sí, vísteme en el espacio que no tengo prisa, no? Diu.
2: Sí, vísteme en el espacio que ya verás tú.
0: Vísteme en el espacio que tengo prisa. Aquesta...
2: Jo el que estava pensant és que si a l'hivern, quan vas a la pla, quan fas activitat així a l'aigua, que sí, posen un traje de neopreno,
0: sí,
2: Ara a l'estiu s'hauria d'inventar un traje refrigerat.
0: Clar.
2: Per anar a la platja.
0: O sigui, neopreno, una cosa que és neo és com nova, no? O sigui, és neopreno. Podríem, sí, fer a l'antiguopreno? O sigui, existeix també, això, l'antiguopreno?
2: El plioestoceno.
0: El plioestopleno, no, es podria fer servir? Que en lloc de...
3: A mi, mentre no me quiten la rastra me salchicha. Venga,
0: ah, sí, Home, això... I els patins, Els patins els van dissenyar, aquests patins d'aigua, que allò que has d'anar pedalant, i tot això. Això s'ho van inventar els de la crema d'After Sun, no? Perquè és el lloc on tothom es crema sempre. Perquè diuen, home, farem mitjoreta, i clar, aquella mitjoreta que et va tocant el sol a tota castanya és la gent que després sortia d'això. Per què no hi ha... Creieu que poden començar a haver deliveries en els patins d'aigua? Saps què vull dir? O sigui, igual que per les ciutats, no?, van pedalejant i et van portant menjar a domicili, pot ser que comencin a haver deliveries, un globo, per exemple, a l'aigua.
2: Que t'arriben al teu veler, en el teu veler o en el creuer,
0: exacte,
2: amb un patí d'aquest.
0: Amb un patí d'aquest. O estàs allò, diu, mira, no us ve de gust uns... Va, doncs vaig a demanar-ho. I estàs 5 metres...
3: Deliberar.
0: Deliberem-nos. Sí.
3: Vamos a deliberar sobre el tema.
0: Sí, sí.
3: No sé, yo pienso que ahora, tal como están los estadios de fútbol, podrían empezar a pensar en ponerles una cubierta a las playas, ¿no?
0: Como, sí, señor.
3: Como los estadios que tienen, sí, la tribuna, todo está bien, pues allá una playa igual.

0: O sigui, que pogués ficar...
1: Platja coberta.
0: A més, estaria...
1: Una platja coberta.
0: Estaria molt bé, perquè es perd molta estona posant el parasol i tot això. No, que tota la platja
1: la
0: ja estigui...
1: La crema i tot...
0: Sí. O sigui, tot parasolitzat, com si diguéssim.
2: No, pues, si existís una intel·ligència artificial ja super sofisticada,
0: sí,
2: tu podries arribar a la platja i pagar a la intel·ligència aquesta artificial perquè en el tros que es trien, allà no hi toqui el sol.
0: Allà no hi toqui el sol. Home, que socorre, tu.
2: Mira, aquests 2 metres per 2 metres, no toqui el sol.
0: No toqui el sol.
2: Ja ho...
0: Bueno, jo havia vist unes notícies que ja no sé si són fake news o què, d'una empresa que deia que volia portar llum a qualsevol lloc.
1: A la foscor.
0: Que feien, ficaven una espècie de com de miralls i coses, i tu dius, mira, és que, ai, no m'hi veig. Escolta, que se m'ha caigut el mòbil, no? Bueno, si t'ha caigut el mòbil, no, perquè no la pots demanar. Però se m'ha caigut un bitllet de 50, no? Perquè per un de 5 ja el deixes allà. Sí, de 500, el típic que portes a la butxaca, no? Rebregat. I tu li dones a l'aplicació i en 2-3 minuts, plof, els satèl·lits enfoquen la llum del sol i t'il·lumina allà. Pues, i demanes un metre quadrat de... Posi'm un metre quadrat de llum, saps? I escolta, ets el rei del mambo, en aquell cas. Perquè diu, dame un poco de luz, saps què vull dir? Bueno... No ho sé, vosaltres seguireu això de l'eclipsi? Perquè hi haurà un eclipsi ara a l'agost.
2: Jo em sembla que abans que arribi l'eclipsi, jo ja m'he eclipsat, eh?
0: Et té eclipsat, jo, el tema?
1: Te voy a coger las gafas, ya que están aquí. Estamos agafant una rentadora y digo, hostia, unas gafas. Pues venga, va, agafem las ulleres, que esto es... Siempre vas posponiendo, ya las compraré.
0: Sí,
1: compraré, llega el eclipse, ¿y ahora qué hago?
0: Sí, señor.
1: Dame una diapositiva, dame una radiografía, dame algo.
0: De cop i volta entraran a urgències molta gent el dia abans a fer-se radiografies només per poder seguir l'eclipsi? La gent és una mica així?
2: No. I el dia després també.
0: No, sí.
2: No se l'han fet.
0: Bueno, el dia després serà l'oculista, sí. Es quedarà molta gent ciega. Com
1: ojo, que només 3 minuts amb les ulleres aquestes,
0: Sí, sí.
1: Ah, és que és una bogeria, això de mirar. Pensat que el sol no és el sol. Vull dir, és una estrella, a veure si sois conscientes.
0: És profund això que ha dit. És profund això que ha dit, el Sergi.
1: Tanto sol, ah, mira el sol, que bonito el verano. Sí. No, que és una estrella.
0: És una estrella.
1: Aquello que dibujáis,
0: sí,
1: con las puntitas, cuando eres pequeño.
0: Sí,
1: no,
0: sí,
1: és una estrella.
0: És una estrella.
1: Sois conscientes.
0: Sí, sí, sí. Avui el Sergi està molt de consciència, De...
1: Hay que tener consciència emocional.
0: Sí, senyor.
1: La que sea.
0: Emocional, no? En aquest cas, perquè hem de tenir consciència. No, i a més això que dius és totalment cert. O sigui, una persona es queda 3 segons sense ulleres mirant a l'eclipsi i ja no... Diu, mira, ja ho he vist tot. Diu, sí, ja ho has vist tot perquè no veuràs res més a partir d'ara. I amb les ulleres aquestes, molt poc temps. Vull dir, que aquestes ulleres, Sergi i Marc, no creieu que haurien de portar com un comptador que a la que comences a mirar et vagi descomptant quants segons et queden de poder mirar? És que si autodestruïen, bueno, autodestruïen no, perquè em miraria sense, però vull dir que, no sé, que et facin anar alguna cosa, com un tancament, com un... Com ho veieu?
2: Home, estaria bé que anés avisant. Et queda una miqueta, vigila, que
0: sí.
2: Hi ha un ull que ja l'has perdut.
0: Hi ha un ull que ja no va...
2: Ves en compte que l'altre ja li queda poc.
0: Sí.
1: Les gafes llevan un motor que te aparta del sol con un motor
0: Val.
1: Y hace girar la cara.
0: Vale.
1: Y te gira la cara y te hace ver la vida con... Se cambia el color de las gafas y ya ves transparente.
0: Imagina't.
1: Impresionante.
0: Diu, estàs...
1: Porque te da una bofetada, pero en plan...
0: Sí.
1: Se activa un motor y hace... Y te hace girar la cara.
0: I de cop... No, escolta, i t'arregla l'umbago. Saps què vull dir? Perquè a vegades aquests girs que fan crec, saps? I es posiciona bé tota la columna. Doncs pues igual, veus pel mateix preu, veus l'eclipsi, et para en el moment en què hi ha la vista d'allò i t'arregla les vèrtebres. Vull dir que podria estar bé. Escolta, ho seguirem analitzant perquè...
2: Jo em sembla que tot això ho veuré a la repetició el dia després.
0: Sí, jo també. A mi m'agrada més veure per Twitter després. De dir...
1: En càmera lenta.
0: A mi posa'm els millors moments de...

0: d'això,
1: no? Els hashlights.
0: Els hashlights, okay. Sí, a mi em posa'm els hashlights i ja està, tu, perquè a més has d'estar... A quina hora passa, saps? Sembla com el del tour, no? A quina hora passen els... Això és una mica com el tour. Perquè...
1: Hòstia, amb les fotos estes que haces ver, sí. Haces ver. Ah, ponte así, que sí. Haces ver, sí. que estás aguantando la torre de Pisa.
0: Sí, ah, exacte.
1: Que haces ver, sí. Bájate abajo,
0: sí,
1: pon las manos en la columna,
0: sí.
1: De verdad,
0: sí,
1: y aguántala de verdad,
0: sí, señor.
1: Y que te hagan la foto.
0: Sí, señor, sí, señor,
1: hombre.
0: Sí, señor.
1: S'havia
0: de dir, s'havia de dir...
1: En el eclipse,
0: sí.
1: Ponte aquí... que haces ver que eres un santo, que ahora está en el eclipse este de anular, y ponte la cabeza debajo, que pareces un santo ahora, quieto así.
0: Sí. ¿Ves? Aquest l'hem d'anul·lar, ja t'ho dic jo, que el que faci això l'hem d'anul·lar. O sigui, el Sergi és un visionari que ha vist el que encara ningú ens havia explicat que passarà. És a dir, igual que hi ha qui fa veure, que ja ho han fet 12.000 milions de persones abans que tu, que aguantes la torre de Pisa o que la poses bé, hi haurà qui farà veure que està tapant el sol amb un dit, no? I, oi, s'ha anat la llum, no? Ho farà com d'això. Que cansines la gent, una mica, a vegades.
1: M'encanta el
0: cansiment. Ja veuràs com ara ho farà tothom, es farà tendència mundial i ho haurem de dir a les televisions de tot el món. Nits de ràdio tal van iniciar el reto del tapar el sol con el dedo.
1: Etiquétalo,
0: ponle un hashtag, un hashtag, tapa'l tu sol, seria bonic de hashtag, no? Perquè tu mateix doncs et vas tapant el tema, no? Fiques el dit a la llaga, en aquest cas.
1: Bona nit i tapa't.
0: Bona nit i tapa'l, seria en aquest cas. Bona nit i tapa'l. Sí, sí. Doncs, escolta, li donarem voltes. Ens queda una setmana. La propera...
1: Digue'm. Sí, quan he comprat les gafes i no tengo ni idea de què dia
0: és. És a l'agost, és a l'agost.
1: Ostres, t'has perdido la sesión.
0: Sí.
1: No, no hay sesión continua, no.
0: No.
1: No, te has...
0: no, esto oh. Volverá a pasar dentro de 132 años. Uf, que se'n fa...
2: Em guardaré les ulleres.
0: Guarda les ulleres pel proper cop. Tot torna.
1: Sí.
0: Si al final tot torna. Escolta, la setmana que ve, darrera sessió dels Tribuneros d'aquesta temporada... Que, això vol dir que ja hem de fer una sessió, és que tots els estius fem una sessió de croquetes amb els Tribuneros i això vol dir que ja s'acosta. Ai, la propera setmana rematem la temporada amb el Sergi Porcel, i en Marc, ja l'ha verd els Tribuneros, fins la propera setmana, adeu-siau.
3: Croquetes. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: 8 hectàrees, la majoria de terreny agrícola. Tot i el desconfinament dels nuclis de població, es mantenen les restriccions de mobilitat entre diverses poblacions de la zona. Ho ha explicat Joan Josep Ballostes, cap dels bombers a Lleida.
1: El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Per tant, tot i l'aixecament del desconfinament, mantindrem aquesta restricció de mobilitat a la zona.
0: I sàpiguen que acabem de saber que els bombers de la Generalitat han donat també per controlat aquesta nit l'incendi del nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc es va donar per estabilitzat, recordem, dimecres a la nit, i ha afectat una superfície aproximada de 89 hectàrees. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis, de cara a avui divendres, 27 menys que ahir pel risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses també les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a 9 espais naturals, entre els quals s'hi ha incorporat el de Montmell, Montmellar i el de la Serra de Montsant. Un risc d'incendi que es veu agreujat per la calor intensa d'aquests dies. Avui hem passat novament una nit càlida i calorosa, però hem de celebrar que en els propers dies ens donaran un respir, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. Com a mínim, el respir durarà fins diumenge. Ens ho explica en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
2: Sí, bon dia. Una petita treva, tot i que a principis de la vinent tindrem de nou una nova pujada exponencial. Apunten que fins dijous vinent. Per tant, des d'avui fins diumenge anirem lleugerament de baixada i diumenge de nou en augment, en el que ja denominen una onada de calor persistent. Escoltem Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Servei Català de Meteorologia.
3: De fet, després d'aquest respir que tindrem demà divendres i passat demà dissabte i el posterior nova pujada, els mapes una miqueta més llarg termini sí que indiquen que podria tornar a fer una bona rebaixada de cara a finals de la setmana vinent, a partir de dijous, divendres, potser dissabte i diumenge de la setmana vinent.
2: Aquesta és la previsió després d'una nova nit tòrrida i tropical arreu de Catalunya. Des de la Protecció Civil asseguren que no efectuaran cap restricció, però recomanen evitar l'exposició al sol, tenir seny, diuen, tenir cura també amb els banys i prudència davant una onada de calor persistent.
0: Doncs els bombers de la Generalitat alerten que aquests episodis d'incendis simultanis es seguiran repetint, donades les actuals condicions meteorològiques, i és que les altes temperatures, el vent i la baixa humitat generen un còctel explosiu que dificulta molt les tasques d'extinció dels bombers, principalment perquè s'originen molts focus secundaris i en diferents punts de Catalunya, ja que aquestes condicions climàtiques s'estenen arreu del territori. Oriol Corbella és l'inspector en cap dels bombers.
4: Amb les altes temperatures i la baixa humitat relativa, sobretot que es dona en el migdia, doncs això que va cremant en somort, doncs torna a arrencar, torna a fer noves columnes, torna a llançar focus secundaris i ens complica sobretot el control i extinció d'aquests incendis.
0: Més enllà d'això, Corbella ha recordat que els bombers estan doblant els torns de vigilància als espais naturals després que molts d'ells estiguin patint incendis.
5: Más de uno Catalunya.
0: Canviem de qüestió. El Centre d'Estudis d'Opinió confirma l'ascens d'Aliança Catalana, que passaria de ser última força parlamentària a tercera. El partit de Sílvia Orriol superaria Junts i es quedaria a pocs diputats d'Esquerra Republicana. Així es desprèn del darrer baròmetre del CEO, que pronostica la victòria del PSC. Marcos Díaz, bon dia.
6: Bon dia, Montse. Els socialistes perdrien força, malgrat que tornarien a guanyar amb una forquilla d'entre 36 i 38 escons. Esquerra es consolidaria com a segon grup parlamentari i sumarien 4 o 6 representants. Però la dada més rellevant del CEO és que torna a constatar que Aliança Catalana esdevindria tercera força, en detriment de Junts per Catalunya. Els de Sílvia Orriols aconseguirien un màxim de 25 diputats, mentre que els de Carles Puigdemont s'enfonsarien. Patirien una davallada de gairebé 20 representants, passant de 35 a 18. PP i Vox empatarien per la cinquena plaça i tancarien l'hemicicle, també empatats, els Comuns i la CUP.
0: La presidenta de la Diputació de Barcelona i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, interpreta les dades de l'últim baròmetre del CEO com un aval a la gestió del govern de Salvador Illa i a la política d'acords del PSC. En una entrevista a la brúixola d'Onda Cero Catalunya, Moret ha emmarcat la pujada d'Aliança Catalana en el creixement internacional de les forces d'extrema dreta, tot i que també apunta factors de la política catalana. La dirigent socialista assegura que aquestes dades són una tendència, però creu que obliguen els partits a prendre'n nota.
7: Prenem nota de que hem de continuar treballant, hem de continuar generant estabilitat al país i hem de continuar impulsant actuacions i decisions que facin avançar Catalunya.
0: Informació en format més breu. Gairebé una de cada cinc infermeres espanyoles que vol marxar a treballar a l'estranger és catalana. Aquest 2025, 271 professionals han demanat el certificat necessari per exercir fora, un 20%

0: més que l'any passat. El col·lectiu alerta d'una fuga de talent creixent que amenaça d'agreujar encara més la manca d'infermeres a Catalunya. Més coses, la calor afecta a tothom, però no de la mateixa manera. Avui un estudi posa xifres a una realitat sovint invisible. Mentre 7 de cada 10 famílies amb rendes altes disposen d'aire condicionat, entre les rendes més baixes no arriben ni a 4 de cada 10. La calor, convertida ja en una emergència climàtica, també evidencia les desigualtats socials que s'amaguen darrere del termòmetre. I un últim apunt en plena de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de drogar i fer tocaments a diverses dones al barri de Vallvidrera de Barcelona. Segons la investigació, els fets es remunten a finals del 2023 i al setembre del 2024 i la resta es va produir el 5 de juliol al Baix Ebre.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A les 7:28 repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
2: Bon dia. El Barça haurà d'insistir si vol fitxar Karim Adeyemi. El Borussia Dortmund ha rebutjat la primera oferta del club blaugrana per l'extrem alemany, que era de 20 milions d'euros. Però la voluntat del Borussia Dortmund és seguir negociant amb l'entitat culer perquè Adeyemi, de 24 anys i que té el vistiplau de Hansi Flick, acaba contracte a final de la temporada vinent. I en ciclisme, el barceloní Juan Ayuso és cinquè a la classificació general del Tour de França, a 3 minuts i mig del líder, l'eslové Tadej Pogacar, que es va imposar ahir al Tourmalet amb molta suficiència. Avui divendres, setena etapa de la prova francesa de 175 km de recorregut, molt plana i amb només un port de quarta categoria.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Brutals! Així són les rebaixes de Conforama. Fins a un 60% de descompte en sofàs, matalassos, mobles, electrodomèstics, només fins al 29 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
6: 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Canon Pharma.
7: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Què tal? Molt bon dia. Estabilitzat novament l'incendi de Guimerà després de la represa que ha obligat a confinar 21.000 persones aquest dijous al vespre, aixecant les restriccions abans de la mitjanit. Avui és divendres, és 10 de juliol de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida, repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 22 graus de temperatura. La resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 23 graus a Cervera i a Mollerussa, 24 a les Borges Blanques i a Tàrrega, 25 graus a Balaguer. Al Pirineu, 19 graus a Tremp, 16 a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest divendres al matí. Ens avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
2: Bon dia. Avui a la província de Lleida tenim el cel poc ennuvolat, excepte el Pirineu, on predominen els intervals de núvols, amb probables ruixats i tempestes al vessant nord durant la tarda. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes, als 39 graus a Lleida i Balaguer, 37 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 33 a Vic i a Millaran. Així mateix, seguim xerrant de fort calor perquè l'EMET manté activat la vista roja perill important a tota la província. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tant dins de la component est al migdia, sent ocasionalment moderat al terç sud. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit a causa de l'incendi forestal de l'Urgell. Es manté tallada la calçada de la carretera LV-2101 a Granyena de Segarra, segons informa el Servei Català del Trànsit. A la resta de vies, normalitat, com sempre recomanem. Precaució als conductors.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 0005.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida.

0: amb Núria Mora.
1: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem. Els bombers han donat per estabilitzat cap a 10:15 de la nit d'aquest dijous l'incendi de Guimerà a l'Urgell. És la segona vegada que ho fan després que la matinada anterior haguessin aconseguit tancar el perímetre, però que aquest dijous a la tarda hi hagués una represa al flanc dret que l'ha tornat activa. La represa ha obligat a confinar Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i la vila de Masbondí, així com el polígon industrial Rimbau, una mesura que afecta 21.000 persones. Un cop estabilitzat el foc, Protecció Civil ha aixecat els confinaments, però ha recomanat restringir la mobilitat a la zona afectada. L'incendi ha afectat un total de 328 hectàrees, 269 de les quals dins l'espai natural protegit de Granyena, segons els agents rurals. Com a conseqüència del confinament, el Festival Pau Paterres de Tàrrega s'ha vist obligat a suspendre la inauguració d'aquest dijous a la nit per l'alerta de confinament a causa de l'incendi forestal. L'Ajuntament de Tàrrega ha emès un decret d'alcaldia que fixava la cancel·lació d'activitats i el tancament d'equipaments. La jornada inaugural d'aquest dijous havia de començar amb les actuacions de Balkan Paradise Orchestra, Martí Pérez i DJ Bruga. I finalment, la Paeria de Balaguer i l'organització de la Transsegre han anunciat aquest dijous a la tarda la suspensió de les baixades de barques previstes per aquest cap de setmana vinent a causa de les restriccions derivades de l'activació dels nivells 3 i 4 del Pla Alfa per risc d'incendi. En un comunicat conjunt difós a les xarxes expliquen que la decisió s'ha pres seguint les indicacions de les autoritats competents després que dimecres advertissin de la possibilitat d'haver d'anul·lar les baixades. Així, dissabte no es farà la baixada entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai, ni tampoc diumenge entre Gerb i Balaguer. La resta de la programació de la 41a edició de la festa, inclosos els concerts i les activitats nocturnes, es manté sense canvis. I els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el passat 3 de juny al riu Segre, a Lleida, de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Sergi Mesalles és l'inspector en cap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra a la Regió Policial de Ponent.
2: Presenta una sèrie d'elements que són compatibles amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents tenen un rerefons o una etiologia criminal. En el decurs de l'aixecament del cadàver no s'observa cap mena d'element extern que apuntés amb això. Això és una qüestió que hem de tenir clar. ¿Vale? També hem de tenir clar alhora de que els elements de violència no vol dir que siguin criminals. Una mort violenta pot ser un accident de trànsit. Una mort autolítica o un suïcidi és una mort violenta. Però vol dir que hi ha criminalitat darrere d'aquesta mort o no. Un suïcidi per precipitació és una mort violenta, però al darrere hi ha alguna component, algun element de criminalitat que hagi provocat això. Nosaltres el que estem intentant determinar és això.
1: Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions d'identificació que tenien obertes. I la plataforma Pobles Vius assegura que les obres de la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no podran començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè diuen el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inici d'obres que ha fet l'empresa promotora en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Caldú, que és l'advocat de la plataforma Pobles Vius.
3: Ens trobem en aquest punt en què l'empresa està pressionant amb els àmbits parajurídics, és a dir, fora de l'organització jurídica, per aconseguir poder començar les obres, perquè és molt conscient que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització, quan les obres comencen la gent perd una mica l'espurna, i l'altre és que a partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte. Nosaltres volem evitar aquest escenari, veiem que amb el que tenim damunt de la taula no es poden començar les obres.
1: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la carretera C53 que s'havia aprovat al Pla Urbanístic. Pobles Vius també acusa els impulsors de pressionar l'administració i anuncien noves campanyes de protesta. I més de 600 infants participaran en la 21a edició de la campanya Disfruita-la a l'estiu, impulsada per Unió de Pagesos, per promoure el consum de fruita de temporada i proximitat entre la població infantil. La iniciativa, que té el suport de la Diputació de Lleida, portarà 8 tastos de fruita a diversos municipis de la demarcació entre juliol i octubre. La presentació ha tingut lloc aquest dijous a Belló.

0: d'Urgell, on els infants del casal d'estiu, organitzat per l'Esplai de la Costereta, han estat els primers a gaudir de l'activitat. I a Lleida, la Paeria ha imposat 224 sancions per incomplir la zona de baixes emissions al centre històric durant el primer any de vigència del règim sancionador, amb una mitjana d'1,2 multes per dia de funcionament. Fins ara, el consistori ha cobrat 76 d'aquestes sancions a raó de 200 euros cadascuna, mentre que la resta d'expedients continuen en tramitació. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, la Paeria, Cristina Morón, defensa que l'objectiu no és recaptar, sinó complir la normativa que s'aplica per llei als municipis de més de 50.000 habitants i afavorir un canvi d'hàbit de la mobilitat a la capital del Segrià.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: Les portades de la premsa local d'aquest divendres titula l'imatge del diari Segre Tàrrega confinada pel foc. La mesura va afectar 21.000 persones fins a entrada la nit. El revifà l'incendi de Guimerà, també en primera plana, identificada gràcies a la IA. Amb la col·laboració ciutadana, els Mossos aconsegueixen identificar la dona trobada sense vida al riu. 8:45 del matí, continua la informació i l'actualitat a Onda Cero. Tornem a la una amb la ciutat, que acabo de passar un bon matí.
2: Són les 8:30 de la mañana en Canàries.

0: se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
1: Llibres? No.
0: Què?
1: Em refereixo, has comentat el llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
0: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
2: Sí?
0: Sí, sí, sí, superguai.
3: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Quan vulguis estar al dia, entra a ondacero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. ondacero.es/Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
4: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
5: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
6: 1, 2, 3, 4...

0: graciosos. Tener un equipo tan simpático.
1: Te partes, ¿eh?
0: Gente baja, me parto con vosotros.
2: Julia en la Onda. Entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero. Desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
3: La brújula de Radio Estadio. Amb Albert Arranz.
4: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemany, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante muchos, muchos años.
5: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
6: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
8: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
7: El CaixaForum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
8: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
7: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
8: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
7: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
8: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.

0: amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat Gerard Sanz, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Clàudia Moreno, bon dia.
3: Bon dia.
1: I tenim convidat especial aquí a l'estudi aquest divendres 10 de juliol. Marcos Díaz, bon dia.
5: Molt bon dia, Míriam.
1: Què se t'ha perdut per aquí?
5: Doncs mira, avui és perquè aquesta setmana he entrat dues vegades a la ciutat, però per manca de temps no he pogut respondre a cap de les preguntes del dia.
1: I només entres per això, eh?
3: Té un morro, quan vol.
5: Ah, és clar, com que no
1: I és amb caràcter retroactiu? Respondràs a les de... que et vas perdre o no?
5: Si me les fas, jo responc.
1: No, no,
5: jo
1: no me'n recordo.
2: Passa llista, suposa tot. Mira, la pregunta de l'altre dia...
5: Mira, avui és divendres i com que teniu el dilema...
1: Clar,
5: doncs ja...
1: t'animes a...
2: Ha vist la pregunta d'avui i ha dit jo no hi puc faltar.
1: No puc faltar. S'ha inventat una notícia important per explicar-nos aquí amb la Montse.
5: Sí, sí. He allargat una mica el text per justificar.
1: Montse, perquè no hagis de llegir tant tu, vinga, va.
3: No, no, perfecte, perfecte.
1: Doncs vinga, comencem amb la cançó del dia. Peter, quina és avui?
4: Doncs avui la cosa va de robatoris, però de robatoris molt heavies.

0: Fem el divendres
1: heavy metal, no? Sí. Doncs acabem d'escoltar Take Out the Crime, una cançó del grup alemany de heavy metal Accept, que va publicar el 1996 el seu àlbum Predator. Aquest tema denuncia les conseqüències del crim i defensa la necessitat de combatre'l perquè la societat pugui viure amb més seguretat. I precisament això ens porta a la notícia d'avui. I és que 30 anys després de sortir aquest èxit, la mateixa banda, Accept, ha estat víctima d'un robatori després de la seva actuació al Barcelona Rock Fest. Es ve que quan el camió de la banda es trobava estacionat a una àrea de servei de la P7, a l'altura de Llinars del Vallès, uns lladres hi van entrar i es van endur material tècnic, ordinadors, equips d'il·luminació i una guitarra elèctrica. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets, tot i que part del material tenia els geolocalitzadors, de moment no han pogut recuperar res. La banda ha explicat a les seves xarxes socials que la guitarra que havien robat, entre altres materials, tenia un gran valor sentimental per Wolf Hoffmann, que és el guitarrista de la banda, i que la fa servir gairebé per tots els seus concerts en directe. Per aquest motiu han decidit oferir una recompensa de $2,000 a qui tingui una pista i que els pugui ajudar a recuperar la guitarra.
0: Mira, això és tenir visió de futur, eh? Fas aquesta cançó i la fas servir 30 anys després. Doncs si algú sap alguna cosa d'aquesta guitarra, doncs...
1: Que... Em sembla que em posaré a buscar-la, eh?
0: $2,000 no està malament.
2: Soluciona l'estiu, eh?
0: Però jo crec que aquesta guitarra val molt més.
2: Sí, home, si ofereix 2.000 pel rascat, quant haurà costat la guitarra, eh?
0: Vinga, Marcos, aquest final de temporada li hem posat un repte al Gerard, no sé si ho saps, que és buscar cançons amb la paraula calor, perquè és el tema estrella,
2: sí,
0: bàsicament. Ha fet unes quantes, ja?
2: Ja porto unes quantes, sí, m'he fet la llista. Quantes eren?
0: 17 o així?
2: 17 o algo així, encara en queden.
0: Jo li he dit que no superarà el repte perquè encara li queden unes quantes, però segueix dia a dia.
3: A mi, quina és la xifra que has d'arribar de cançons?
0: Eren com unes 20 o...
2: Unes 25, més o menys.
4: Sí, anava a dir, unes 25, jo recordo. Sí,
2: clar, tenint en compte que no... Sense comptar la d'avui, la setmana que ve, que jo ja plego de vacances, em queden 5, estem arribant, eh?
0: Jo li vaig dir que deixés les últimes 5, però no ha volgut.
2: No sé si
0: deixa la part difícil, temps, doncs no sé,
3: a Peter o la Clàudia. Ja la tens, no?
2: A la Montse Valls.
0: Quina?
3: Hace calor.
0: Aquesta ja l'hem posat.
2: Aquesta l'hem posat. M'he guardat una pel final, per no tirar molt de... Però bueno, ja ho...
4: Crec que em puc imaginar quina és, no? És bastant típica, no? Amb calor, vale.
2: Segurament, sabrem quina és.
0: Doncs vinga, a veure quina és la d'avui.
2: Però aquesta segurament no la coneixem.
0: No sé, és que em sona.
4: Tu la coneixes? No m'ha dit que la Miriam està...
2: Aviam. L'altra, la Mona Jiménez que vaig portar ahir, també et sonava, no? I aquesta també.
0: Et vol sonar.
2: Et vol sonar, eh? Et vol sonar. Doncs avui posa la cançó calorosa...
0: En algun dia festa l'he ballat, això.
2: El grup de rock electrònic mexicà Kinky.
0: Home, clar, és Kinky.
2: Que el 2017 va publicar aquesta cançó, Qué calor, una cançó de festa amb referència directa a la calor, amb la frase Qué calor que tengo, que me envuelo, que me han dicho que me encuero.
0: Qué poesia.
2: És així, literal, poesia pura. És una mena de joc de paraules que descriu la sensació extrema de temperatura i el desig de treure's la roba o desinhibir-se per refrescar-se i divertir-se.
0: És una mica la Macarena o està semblant a mi?
4: Jo

0: mica, oi?
1: És que pensava que era com alguna versió rotllo...
2: No, no, no, no.
1: Música... Na, Vitorino, no?
2: Sona aquí no mica... ponemos versiones, aquí ponemos originales.
1: Originales. Doncs en repte superat, tot i que no estic segura que no sigui intel·ligència artificial.
2: Hi ha algunes,
1: això,
2: eh? T'anava a dir, hi ha algunes que semblen intel·ligència artificial. Aquesta l'estava traient i dic, buah,
1: no se la creuran, sembla, aquesta.
2: No se la creuran, no se la creuen. Sí.
1: Doncs repte superat.
2: Truquem, si vols, truquem al grup Kinky. Ustedes grabaron esta canció, de Qué calor. Bueno, supuesto, Míriam.
1: Tindria una entrevista amb aquest...
3: Truqueu-la.
1: I per què aquesta lletra? Per què? Qui és el poeta del grup?
2: Me encuero, me envuelvo.
1: Sí,
2: bueno.
1: Sí.
3: Busca per Letizia Sabater, que potser alguna cançó
1: jo li he dit, sí, que segur que troba alguna de calor, o de Quina Àfrica.
2: M'hi ha de posar, m'hi ha de posar.
1: Jordi Dan, no?
3: Calor!
2: No?
1: Segur.
4: El nou èxit a l'estiu.
3: I busca una... És que no sé si té la paraula calor, però... Havia una cançó del grup... El Velero, com era allò de...
1: Quiero montarte en mi velero. I aquesta porta...
2: Conté la paraula calor.
3: No sé si té la... Escolta-te-la, perquè no sé si té la paraula calor en algun moment.
1: Si vas en velero és perquè fa calor.
2: Sí. Aquesta secció està... Aquesta secció, aquest repte, està triomfant tant que ja m'ha arribat de diferents parts, de companys de la ràdio. Oh, i aquesta cançó i aquella... Vull dir que, mira, està enganxant al final.
1: I si la temporada que ve cada mes et posem un repte.
0: Hola.
1: Amb el tema del mes.
0: No t'avorriràs, eh?
2: Aquí hi ha un tema que, com que al final no em concediràs el plaer de fer paraula de cançó, vols satisfer la meva...
1: S'ha notat.
2: Els meus desitjos.
1: Bueno, ja ho madurarem, sí, això. Sí, mentrestant, ja arriba el moment preferit de Marcos, que és la pregunta.
2: Sí, doncs mira, Marcos, com cada divendres i com bé saps, traslladem el dilema que ens porta Lluís Soler cap al final del programa i avui la temàtica torna a anar relacionada amb la calor, el que és inevitable tenint en compte que no hi ha dia el que no ens preguntem per què fa tanta calor i com la podem combatre. A banda d'electrodomèstics i invents casolans diversos, hi ha opció de consumir alguns productes que ens refresquen, no? Doncs aquí la gran estrella poden ser les fruites, com la síndria o el meló, però n'hi ha dos que també són molt consumits durant l'estiu. D'una banda hi tenim el gran aixat i de l'altra la orxata.
5: Orxata de xufa!
1: Ha de tenir alguna cosa amb calor,
2: segur. I tant, segur. King Àfrica. Doncs l'orxata, aquesta mena de llet molt i molt dolça que si es consumeix ben freda també ens refresca. L'orxata no entén de grisos. A qui li agrada molt, moltíssim, i a qui no, doncs no la pot suportar. El granissat potser té més acceptació entre la societat, però també té detractors. És per això que avui volem que decidiu, que ens digueu què preferiu a l'hora de refrescar-vos. El gel directe del granissat, que ve aromatitzat amb mil opcions de sabor cada vegada més, o la frescor i la dolçor de la orxata. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. A l'estiu, orxata o granissat. 676-760908.
1: Vinga, va, Marcos. Deixem començar amb aquest dilema. Tu què prefereixes, orxata o granissat?
3: L'orxata.
1: Ah,
3: no,
1: què
3: hi ha,
1: dius?
3: No hi ha dilema. No hi ha dilema possible.
1: És que no hi ha dilema, orxata. Clar, però... No és aquest. No.
3: Però també hi ha una altra opció per no haver de triar és i que, per poder gaudir de les dues begudes, sí? Que es diu palmera.
2: La palmera o el,
3: palmera o el canari, que és meitat orxata, meitat granissat de llimona. Això és molt més, és molt, molt més refrescant que l'orxata per si sola i no és tan dolç com el granissat de llimona. El problema del granissat o de segons quins granissats és que jo crec que es passen amb el sucre.
1: Què dius? Són superàcids.
3: A mi em dona, a mi em fa entrar més set. Que
1: però si és el de llimona clàssic, allò està més...
3: Hauré de canviar de gelateria.
1: Serà que l'orxata no és dolça, tu.
3: Però orxata... A veure, orxata. És que no hi ha... No hi ha dubte, eh?
1: Bé, doncs aquesta ha estat la primera i l'última intervenció de Marcos en la pregunta Perfecte. Del dia, sobretot si és un dilema.
0: No. No tant a la gent.
1: Doncs ja tenim un punt per la orxata, tu.
2: Sí.
1: Montse.
0: Míriam...
1: Tu sí. També és la teva darrera secció.
2: Sí. Tenim molt orxatero
0: sí? Aquí. M'encanten els granissats, seré una gran defensora sempre, però si em fas triar entre les dues coses em quedo amb un bon got d'orxata. Sí, sí. Si em vaig portar fa no molt aquí la redacció,
1: és el meu aniversari.
3: Ara que treus el tema, Montse, jo crec que aquella orxata, que ja és del dia 25.
0: 24 de juny la vaig comprar.
3: Encara està a la nevera.
0: Sí. Ah, sí?
3: Sí, jo crec que això...
4: Jo l'he vist en saluda.
0: La podríem tirar. La podríem tirar. Ja vaig portar pel meu aniversari, no va triomfar gaire. Jo em pensava que triomfaria un munt perquè a mi m'agrada molt i no va triomfar.
1: Potser avui sabrem per què no va triomfar. Potser...

0: perquè havia granitzat, aquesta...
1: I una orxata amb una bola de gelat de xocolata també està molt bona.
2: Però quines barreges fas?
3: Ja
2: m'has començat amb lo de l'orxata i el granissat barrejat.
1: Està, no, sí.
2: Això ha de sentar malament, Marcos. Això ha de fer bo a l'estómac.
1: La palmera, sí.
2: Sí?
1: Sí,
2: bueno,
1: sí,
2: el Gerard ho coneixia, també. Eh?
4: Sí.
0: I tant.
2: Que raro, jo no ho havia vist mai.
3: No sé, jo em vaig quedar amb el suc de taronja amb gelat de vainilla i em sembla una...
2: Qui?
3: València, no?
0: Bona opció, no?
3: Clar, està boníssima, més. No t'agrada, tu?
2: No.
3: No, Clàudia, ostres, doncs a mi m'encanta.
5: El suc, sí, per separat, sí. Suc de taronja i gelat de vainilla, sí. Junt,
3: no. Doncs tampoc l'he menjat tant, eh? Però sí que m'agrada.
2: No ho he provat.
0: És una bona combinació.
3: Bueno, és diferent. Ara, clar, és que si no t'agrada l'orxata, doncs ja comencem malament. Però, bueno, mira, ens ho apuntarem pels amants. A la resta ja ho parlarem en temps del dilema del divendres amb en Lluís Soler. Clàudia, prepara't que d'aquí no res ens faràs els soniditos. Espero que no t'hagis passat.
5: No.
3: Has estat bona?
5: Jo crec que 50-50.
3: Amb la cara que has posat ja ens podem anar preparant.
0: Perquè...
4: Ja estem amb el 50-50.
3: Sí. Tothom ho diu, eh?
4: Ja me'l conec, el 50-50.
3: Sí. Portem moltes accions d'aquestes.
4: 10-90.
3: Exacte. Doncs vinga, en temps del dilema us preguntarem què preferiu, si l'orxata o el granissat per refrescar-vos en aquests dies tan calorosos de l'estiu, o potser també a l'hivern, si us agrada. Qui li agrada l'orxata, sobretot el granissat, potser és més complicat de trobar a l'hivern, però qui li agrada l'orxata té opcions també a temps de fred. Notes de veu, va al 676-76-0908, mentre que arriben, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
3: I comencem explicant que el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc extrem d'incendi forestal, continua activat aquest divendres a 196 municipis de 22 comarques de Catalunya.
2: Són 27 municipis menys que ahir, però el govern remarca igualment que estem en alerta per risc extrem d'incendi. Continua prohibit l'accés als espais forestals afectats i queden suspeses les activitats que puguin generar espurnes, l'ús de pirotècnia i els campaments d'estiu en aquestes zones. També es manté tancat l'accés a nou espais naturals, entre els quals s'hi ha incorporat el de Montmell, Marmallar i el de la Serra de Montsant. En aquest context, els expliquem que els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia a l'Alt Camp. El foc ha afectat unes 89 hectàrees, la majoria de terreny forestal. Els efectius d'emergència mantenen un dispositiu de vigilància a la zona, mentre que els incendis de Guimarà, Sentmenat i Navarcles continuen estabilitzats. Per una altra banda, el de Gavà i el de la Bisbal d'Empordà també es troben sota control.
3: Protegir Catalunya dels incendis de sisena generació que cada vegada seran més habituals. Aquesta és la consigna de la Generalitat de cara a la gestió forestal dels propers anys.
2: I per fer-ho aposten especialment pels eixos de protecció. Són barreres físiques, a moda de grans tallafocs, per evitar que els incendis passin d'un massís a un altre.
1: El govern preveu executar-ne 14 en els propers 7 anys, que protegiran més de 60.000 hectàrees. Una xifra encara molt petita si es té en compte que Catalunya té una massa forestal de 2 milions d'hectàrees. L'executiu reconeix que fa tard, però defensa que l'estratègia traçada és la correcta. Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi, n'assenyala els tres pilars.
6: Primera, la de franges de protecció, molt important, protegir persones i habitatges. La segona, donar oportunitats, crear oportunitats en el territori via punts d'aigua, camins, punts estratègics de gestió, dins dels massissos forestals, perquè puguem tenir incendis abastables pels mitjans d'extinció. I, finalment, en el cas d'incendis de sisena generació, que cada vegada seran més freqüents, tenir eixos de contenció entre massissos perquè no ens puguin saltar i paguem tenint incendis de centenars de milers d'hectàrees.
1: El govern també remarca el paper crucial de la pagesia per mantenir els boscos nets i la importància dels camps de conreu, com les vinyes o les oliveres, que també fan de tallafocs.
3: Acabem explicant que l'habitatge i la seguretat es mantenen com les principals preocupacions dels barcelonins, segons el primer baròmetre municipal del 2026.
2: L'accés a l'habitatge és assenyalat com el problema més greu de la ciutat per un 31% dels enquestats, mentre que la inseguretat se situa en segon lloc amb un 26,3%, reduint la distància entre totes dues preocupacions respecte a finals de l'any passat. Laia Bonet, tinenta d'alcaldia.
7: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Primer l'habitatge, després la seguretat, però en una posició molt destacada, aquestes dues preocupacions. La neteja cau fins a la cinquena posició, quan era la tercera preocupació fa només 6 mesos.
2: Pel que fa a la gestió de l'Ajuntament, gairebé el 62% dels enquestats la valora positivament i en clau electoral el baròmetre

0: Situa el PSC com a primera força en intenció de vot a menys d'un any de les eleccions municipals. L'estudi, elaborat a partir de 800 entrevistes telefòniques fetes entre el 26 de maig i el 3 de juny, també detecta el creixement d'Aliança Catalana al Consistori barceloní.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, Marcos Díaz, moltíssimes gràcies, que passeu un bon cap de setmana i que gaudiu d'un gotet d'orxata.
0: Igualment, Míriam, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Onda Cero, la ciutat.
1: Aquestes darreres setmanes la calor està sent la gran protagonista amb les primeres nits roents i amb temperatures tant durant el dia com durant la nit que ens ho fan passar realment malament i ens condicionen el dia a dia.
6: Ni la persona més fredolica pot suportar aquestes altíssimes temperatures traduïdes en dues onades de calor. De fet, aquesta setmana estem passant la segona gran onada que realment costa surfejar. Amb aquestes altes temperatures tots ens les enginyem per reduir aquesta incomoditat amb petits trucs casolans o ja directament amb els dos grans electrodomèstics estrella, l'aire condicionat i el ventilador. A banda de tot això, les neveres, per exemple, consumeixen molt més en necessitar més energia per mantenir la temperatura freda i tot això fa que la factura de la llum pugi notablement durant aquestes setmanes.
1: Tot això ens porta a voler analitzar avui quant ens costa la calor, què ens suposa per la butxaca aquesta lluita contra les altes temperatures i també quin paper hi juga la pobresa energètica en tot plegat. Per fer-ho tenim comunicació amb l'Elisabet Ruiz d'Otres, que és doctora en finances i experta en benestar financer. Què tal, Elisabet? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: No anem desencaminats, no? Si diem que si s'opta per la via fàcil, que és l'aire condicionat i el ventilador, l'estiu ens costarà car.
7: Doncs sí, la veritat és que surt car. Al final això passa factura i es nota.
6: No sé si fins i tot surt a compte passar-se dies a un hotel que no pas fer-ho a casa, no? Perquè amb aquests preus i amb aquesta factura...
7: Bueno, dependrà una mica de l'hotel al que anem, no? Però perquè normalment anar a l'hotel al final després necessitarem més prestacions i acabarà sortint car. Però sí que és important doncs, que prenguem consciència una miqueta del que suposa, no?, encendre l'aire condicionat i també valorar, penso, altres opcions. Per exemple, doncs, en un pis, no sé, si calculem en un pis d'uns 80 metres quadrats, un aire condicionat tot el dia podria acabar costant uns 8 euros al dia, mentre que si el poséssim en el sistema de només de treure la humitat, costa la meitat aproximadament. I si engeguéssim un ventilador tot el dia, en aquest cas no ens costaria ni un euro al dia. Llavors potser hem de valorar diferents opcions abans que tenir l'aire condicionat doncs, posat tot el dia i sobretot a temperatures molt baixes.
1: És cert que a l'hivern també tenim força consum amb la calefacció, amb la llum, el tenir menys hores de sol o, per exemple, amb la caldera quan ens volem dutxar amb aigua ben calenta, però no sé si és comparable a l'estiu. Hi ha molta diferència entre estiu i hivern?
7: Sobretot hi ha diferència amb el tema de l'aire condicionat. No tant, a l'estiu el que hi haurà doncs és que consumirem més aigua, perquè probablement el que farem són més dutxes. No utilitzem tant l'aigua calenta, però al final tirem d'aires acondicionats o tirem de ventiladors i després també el que fem és moltes més dutxes.
6: Ja acaba sent un producte de luxe gairebé l'aire acondicionat. Sí. De vegades no sé si compensa també posar 15 ventiladors a casa que no pas encendre un aire acondicionat. Clar, i tant.
7: Hi ha molta diferència.
6: Clar. Tot això hem de tenir en compte que des del mes passat el final de les rebaixes fiscals aprovades durant la crisi energètica eleva el rebut fins i tot en un context de descens del mercat majorista. Segons estimacions de consultories com Selectra, Roams o HelloBat, la tornada de l'IVA al 21% i de l'impost elèctric al 5,11% suposarà augments de fins al 15% en alguns contractes, especialment en el mercat lliure. Creus que el govern hauria de tenir més empatia amb la ciutadania i aplicar algun tipus de mesura excepcional? D'una banda, no sé si és possible fer-ho, i de l'altra, s'hauria de tenir en compte els índexs de pobresa energètica que hi ha, almenys aquí a Espanya, no?
7: Doncs sí, la veritat és que una de les coses que es va criticar per això amb les mesures que es van dur a terme abans és que aquestes mesures eren iguals per tothom, no? I el

0: que es demanava, doncs, és que fossin mesures que anessin més enfocades a la població que més ho necessités, no? Aquells col·lectius més vulnerables, perquè doncs, a la que rebaixava l'IVA a tothom, a part de que no té sentit mantenir mesures extraordinàries al llarg del temps, perquè llavors deixen de ser extraordinàries, però el que passava és que doncs, gent amb cases més grans, amb piscines, que consumeixen molt més, acabaven tenint un estalvi per l'IVA més gran que famílies doncs, que potser tenen menys recursos i que viuen en unes condicions molt més limitades. No? I per això, doncs, aquesta vegada l'Estat va voler buscar mesures una mica més quirúrgiques enfocades a aquells col·lectius que ho necessiten. Però que sí que és veritat doncs, que el bo social de moltes famílies és potser està massa baix i hi ha moltes famílies que també estan en el límit i que necessitarien més ajudes per fer front, sobretot a l'estiu, a la part de l'estiu que acaba sent doncs, tan calorós i que realment l'aire condicionat ja s'està convertint en un producte de primera necessitat.
1: I tant, i tant. I a tot això, clar, s'ajunta o es dona la situació que realment el preu de la llum, de l'electricitat, ara mateix està més baix que les darreres setmanes, però tot això que estem comentant de les ajudes ho acaba encarint. A mi em fa la sensació, Elisabet, que la ciutadania sempre perdem amb l'energia.
0: Sí. És cert que sempre perdem, perquè al final, encara que hi hagin diferents opcions, acabem perdent, perquè és complicat i, a més, les factures no són tan fàcils de llegir com ens agradarien per poder prendre doncs, decisions més encertades per cada perfil.
2: Clar, aquest és un altre tema més boníssim. Potser s'hauria d'ensenyar fins i tot a les escoles a saber llegir una factura de la llum, no, Elisabet?
0: Sí, a les escoles haurien d'ensenyar a llegir factures de llum, a llegir el salari, a llegir informació financera. En realitat, hi ha moltes coses del dia a dia que no ens ensenyen i sobretot en la factura de la llum, una cosa que penso que és molt important i que cada vegada doncs, em trobo més gent que ho comenta, és la potència contractada. Sovint la gent té una potència contractada més elevada de la que realment necessita i a vegades doncs, reduint aquesta potència s'acaba estalviant més diners que potser doncs, mirant si hem de posar la rentadora en una hora o en una altra, no? Si és més cara o més baixa. Jo el que sí que aconsellaria és que la gent doncs, revisés una miqueta i avui en dia doncs, que tenim eines que ens poden ajudar, com és la intel·ligència artificial, doncs una mica de dir, bueno, si no ho sabem llegir nosaltres, ajudem-nos d'altra gent o truquem a la nostra companyia d'electricitat i que ens ajudin a decidir si realment la potència que tenim contractada és la que necessitem o estem pagant molt més per una cosa que no estem fent servir.
2: Això em fa pensar que les companyies també se n'aprofiten, no?, d'aquest desconeixement.
0: Sí. Doncs exacte, perquè a ells tampoc els interessa explicar-te que et pots estalviar diners, perquè estàs consumint doncs, 4,5 quilowatts màxim i resulta que en tens contractat 6,5. Doncs això no interessa.
1: Clar, a tot això, segons l'últim panel de llars de la CNMC, gairebé la meitat de les llars espanyoles, gairebé la meitat, desconeix encara les diferències entre el mercat lliure i el regulat i tampoc coneixen la tarifa que tenen contractada. D'una banda, Elisabet, quines diferències hi ha entre el mercat lliure i el regulat?
0: Doncs el mercat regulat és un mercat que regula el govern, no? El govern doncs, posa una fórmula, cada hora és un mercat doncs, de competència que s'ofereixen uns preus d'oferta i de demanda i aquests preus es tradueixen per al consumidor final a través d'una fórmula que defineix el govern. Mentre que el mercat lliure doncs, acaba sent un preu que t'acaba donant la teva distribuïdora, que normalment és un preu fixe, que fixa per determinats blocs horaris i que no et canvia cada dia, sinó que sempre és el mateix. Llavors, aquí, què passa? Doncs quan no hi ha crisis energètiques, doncs normalment el mercat regulat acaba sortint més a compte, però en situacions com les que hem viscut ara o hem viscut en altres crisis energètiques, doncs acaba sortint més a compte aquest mercat lliure.
2: Elisabet, per concretar-ho tot una mica, quins consells donaries a la gent que ens està escoltant perquè aquest estiu i aquestes onades de calor no han sortit tan cares?
0: Una miqueta recollint tot el que he comentat, no? De valorar realment si tenim sempre l'aire condicionat posat en fred o potser només traient humitat ens surt a compte, potser doncs, afegint ventiladors i menys aire condicionat, això podria ser una alternativa. Una altra opció és revisar la nostra factura, realment mirar a veure si tenim massa potència contractada. i després una miqueta doncs, informar-nos i educar-nos financerament d'altres factures que puguem tenir o d'altres aspectes financers per poder doncs, gastar d'una manera més òptima.
1: Ja per acabar, Elisabet, i com a curiositat, la majoria de nosaltres durant l'estiu fem vacances, tenim el nostre període de descans, no treballem, almenys durant un dels dos mesos de ple estiu. Més enllà del consum de

0: Els electrodomèstics dels que hem parlat, la vida s'encareix més quan estem de vacances o és més car el dia a dia durant la resta de l'any?
1: No, durant les vacances acabem gastant més per el fet aquest de que estem de vacances, estem més relaxats, no ens preocupem tant per el que passarà demà. Diem, doncs això només passa un cop a l'any, sobretot doncs, si fem viatges. Moltes vegades la tendència és no tornarem a estar aquí l'any que ve, no sé si l'any que ve estaré bé o no estaré bé per viatjar. Per tant, tenim aquesta tendència a consumir molt més, no? I no, que no ens preocupem per l'endemà. I després perquè també surten més despeses d'aquestes que no hem planificat, doncs perquè fa calor i sortim i llavors comprem un gelat o comprem un granitzat, doncs també normalment doncs, tenim jornades més intensives, per això vol dir que tenim més hores lliures, acabem fent més oci i al final les despeses d'aquestes d'oci són les que més se'ns descontrolen, perquè les bàsiques i personals acaben sent les mateixes, però normalment el pressupost sempre acaba fallant perquè la partida d'oci se'ns acaba descontrolant i s'acaba disparant sobretot a l'estiu perquè tenim més hores per fer oci, també doncs, perquè tenim més ganes, perquè estem de vacances i perquè ens relaxem molt més i, per tant, no estem per pensar si gastem més o menys, perquè precisament pensem en aquell moment que hem treballat molt dur durant tot l'any i que ens ho mereixem. Llavors, aquí es descontrola el pressupost.
2: Clar, la típica frase, per això treballo tot l'any, no? Per gaudir-ho en aquest mes de vacances. Elisabet Ruiz, d'Otres, doctora en finances i experta en benestar financer, moltíssimes gràcies per tots aquests consells que ens has donat perquè aquest estiu no han sortit encara.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia a tothom. Encarem pràcticament ja l'última setmaneta de Mundial. Bé, setmana i dos, tres dies.
2: Estàs nerviós per avui?
5: Sí, no? Sí. Que començava, te'n recordes que vam posar la cançoneta aquesta amb la qual em matxaca el Juan Carlos García cada programa amb aquest guaca-guaca d'Hacendado, eh? I ja estem de fet ja hi ha un semifinalista, després t'ho explico, perquè sí, el que a nosaltres sí, sí, ara mateix més ens importa és el partit de la selecció espanyola d'avui, però...
2: Espanya busca les semifinals.
5: Sí, les semifinals, quarts de final contra Bèlgica avui, el partit a les 9 del vespre a Inglewood, a Los Angeles, pots anar allà, els aficionats d'Espanya doncs poden anar allà a visitar els artistes i actors de Hollywood, aquestes coses que sí, a alguns els agrada tant, i després anar cap al partit. És un partit molt complicat, més del que sembla per la selecció espanyola, buscant aquest lloc per les semifinals contra França, ja se m'escapa, ja he fet l'espoiler, vale, doncs serà contra França, però s'ha de jugar... Jo sóc burro, perquè em faig spoiler a mi mateix, imagina't, sí, eh? Imagina't com sóc, és la primera persona en la història de la humanitat que es fa spoiler a si mateix. Bé, el cert és que a mi em fa molta gràcia aquest enfrontament. Fa exactament 40 anys Espanya jugava contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic, també una de les anfitriones d'aquest Mundial. Doncs és una oportunitat perfecta per fer la revenja i doncs, passar factura d'allò que va succeir amb aquell penal que va fallar Eloi, que va suposar l'eliminació d'Espanyols. Però serà un partit molt complicat perquè Bèlgica té una selecció que no és brillant, però sí que és força sòlida, molt solvent en defensa, té el millor porter del món, o un dels millors porters del món, com Thibaut Courtois, i a sobre l'equip s'ha vingut a dalt després de golejar Estats Units 4-1 i aquella injustícia de la FIFA de permetre que jugués un futbolista d'Estats Units després d'haver estat sancionat. Per tant, rival molt complicat, més del que sembla, en parla Don Luis de la Fuente.
6: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los ocho mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
5: Miriam,
2: digas.
5: ¿Tú tens somnis? ¿Algún somni que... En concret, si et fas la pregunta del dia, doncs avui et faig jo la pregunta del dia de la secció d'esports de la ciutat. Tens algun somni?
2: Sí, algun somni sí.
5: Bueno, no te'l preguntaré perquè no m'interessa, però sí m'interessa que escoltis el de Gavi, el jugador del Barça, perquè Gavi té un somni.
2: Aquest sí que t'interessa, eh? El meu
5: aquest
2: no, però
5: sí.
2: El...

0: la Gaby se mueve.
1: No sé, yo siempre pienso, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
0: ¿Tú te imaginas
2: guanyar
0: el Mundial amb una chilena?
2: Ho va fer Pelé amb una pel·lícula que es diu Evasión o Victoria, sí, dirigida per John Huston,
0: fet
2: amb futbolistes com sí. Bobby Moore, el propi Pelé, Osvaldo Ardiles, el porter era Sylvester Stallone, el porter de l'equip de la selecció dels aliats, sí, sí. Era Sylvester Stallone, i Pelé efectivament va fer un gol de xilena que dona la victòria als aliats, no? I els hi permet... Doncs,
0: i has fet spoiler de la pel·lícula també?
2: Joder, però si esta pel·lícula la vida està... Va, després m'expliques el teu somni, que sí que m'interessa, que sí que m'interessa. Però també m'interessa l'opinió del millor futbolista, potser la gran amenaça, no sé si és el millor futbolista, però sí la gran amenaça ofensiva de Bèlgica, que és el futbolista Lukaku, que parla així de la selecció espanyola.
3: El España es un equipo muy completo, porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con dos jugadores por la banda y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
2: I senyores i senyors, amics, amigues de la ciutat, et miro fixament als ulls i et pregunto, quin és el teu somni?
0: És que és tan nyonyo que no te l'explico perquè riuràs, amb la qual cosa tenir-te una setmana més a partir de dilluns, que no s'acabi la temporada per poder gaudir d'aquesta secció que tant ens agrada, Víctor.
2: Molt bé, vale, accepto, la resposta. Al partit, ara ja parlant seriosament, el partit és a les 9, ai, òbviament.
0: Quina bona hora.
2: Molt bona hora, hora de pizza i cervesa.
0: Totalment.
2: O d'això, qual, el que vulgueu. I perfecta l'hora, perfecta l'hora, sí, i a més sí. Sempre amb la tele ben baixa i escoltant la sintonia d'Onda Cero.
0: Home, això sempre.
2: El partit avui sencer hi haurà tanta emoció que més d'un patirà de debò.
0: Home, estarem nerviosos, està clar. Ens feies spoilers, però faré com si no, Ja tenim la primera semifinalista.
2: Sí, no sé si us ho havia dit, però cas que Espanya es classifiqui, s'enfrontarà a les semifinals contra la selecció de França, que es va imposar a Marroc per 2-0 a Foxborough, a Boston, un camp molt estrany, molt del futbol americà, però també la veritat és que molt xulo. Uh-huh. 2-0, ahir t'explicava que era un partidàs, te'n recordes,
0: sí.
2: Que seria trepidant...
0: El vaig veure, sí.
2: Un altre nyap d'aquest Mundial, que per mi està sent dels pitjors a nivell de qualitat futbolística. Tot va acabar sent un monòleg de França davant una selecció marroquina extremadament defensiva, sí. Pràcticament renunciant a l'atac. S'ha de dir que al primer temps la cosa li va sortir més o menys bé, perquè es va arribar al descans amb empat a 0, tot i que Mbappé va fallar un penal, que va aturar, mm-hmm. Però la segona part es va mantenir la mateixa tònica, i clar, quan t'enfrontes a futbolistes tan bons, perquè en té molts França, mm-hmm. i tu sí, et tanques sí. tan a darrere, doncs un o un altre doncs, te l'acaba clavant i te l'acaba fent. En aquest cas va ser Mbappé, que va fotre un gol espectacular, i més tard també un gol també molt maco d'Embele, doncs van arrodonir la victòria per 2-0. Mbappé es va retirar amb una petita lesió al turmell, sense més conseqüències, i ell creu que la clau d'aquesta selecció de França és l'ambient que hi ha al vestidor i la passió amb la que viuen els partits.
4: Intentamos enseñar a los jugadores jóvenes que lleguen lo que es representar la selección en un mundial. Es muy importante. Somos un equipo, un país que tiene una historia en el mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representar y jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí, si no los otros que están aquí nos van a matar. Pero es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad. Pero jugamos como un equipo, tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
2: Això, si mires el paper que t'he posat al guió d'ara ve un tall que es diu Bono derrota. No, no és el cantant Dudós, que no. També fa una valoració de...
0: Va fer molt bones parades,
2: Home, Jacint Bono, sí, sí. Exjugador, exporter del Girona i del Sevilla, entre d'altres, sí, sí, sí. Perquè és un dels millors porters del món. Va aturar bé el penal. A veure, hi ha jugadores del... del setmanat Alevín C, que llencen els penals sí. Millor que aquest, però bueno, després sí. L'has d'acceptar i l'has d'encertar i aturar-lo, no? Tot i que en el segon gol d'Mbappé, el de Dembélé, per mi Bono pot fer alguna coseta més. Però bé, al final Marroc se'n va als quarts de final, per tant no millora la seva millor actuació en un Mundial, va ser l'últim, el de Qatar, on va arribar a les semifinals. Em fa una valoració per

0: Precisamente la expulsión del Girona.
1: Intentamos hacer el trabajo nuestro sin pensar mucho en las circunstancias, ¿no? Y bueno, hoy no fue un partido fácil, el rival fue muy fuerte, superior a nosotros, y lo asumimos. Felicitamos a Francia y nosotros, bueno, después, con un poco más de frialdad, pues intentaremos analizar un poco más, saber dónde podemos mejorar y dónde podemos crecer para el futuro.
0: Preneu nota, les altres dues eliminatòries de quarts de final, demà a les 11 de la nit, també bon horari, Anglaterra, per un dissabte vull dir, Anglaterra-Noruega, i diumenge al vespre també Argentina-Suïssa, un altre partit, a veure si Messi es classifica per la semifinal.
2: És que ara ja tots són partidassos, realment.
0: Sí.
2: Vinga, va, fora del Mundial ja més...
0: Jo sóc molt de Suïssa perquè m'agrada molt l'entrenador, perquè sembla recent sortit d'un capítol de Starky Hutch o fins i tot de Los Ángeles de Charlie.
2: Ai,
0: així, amb aquelles ulleres retro, amb aquell pentinat i aquella forma. O sigui, aquí som molt de Suïssa nosaltres.
2: Ja em fixaré. Vinga, fora del Mundial hi ha més notícies de l'actualitat esportiva.
0: Sí, t'explicava la classificació de França per les semifinals. Doncs bé, aquest fet provoca de forma automàtica que el primer partit del Barça a la Lliga s'hagi d'endarrerir, ja que en la figura de Jules Koundé, l'equip blaugrana, ja tindrà almenys un representant en la penúltima ronda del torneig. Així les coses, doncs el Barça no debutarà el cap de setmana del 15-16 d'agost contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, sinó que ho farà el cap de setmana següent, davant l'Elx, a l'estadi Martínez Valero. Bona notícia en bàsquet. El Barça renova, ho ha anunciat fa una estona, a Joel Parra, 4 temporades més, fins al 30 de juny del 2030. Està terminantemente prohibido que hi hagin extraterrestres al Tour de França. Doncs bé, Tadej Pogacar s'ha saltat aquesta norma. Quina exhibició va fotre a l'ET del ciclisme. Ahir va marxar, es va escapar pujant al Tourmalet a 43 km de la línia d'arribada i ja no hi va haver ningú que el pogués aturar. Va guanyar l'etapa, la sisena etapa, i a més es col·loca com a líder. Ara la general Pogacar és líder, porta el maillot groc amb un avantatge de 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard, que és segon, i 3:30 respecte al tercer, el seu company d'equip Isaac del Toro. Es disputa avui la setena etapa entre Ajetmau i Bordeaux, 175 km de recorregut, etapa plana, només hi ha un port de quarta categoria, per tant es preveu arribar a l'esprint. I en el Tour de Wimbledon, avui es disputen les semifinals masculines, a 2:15, Arthur Ferri, el britànic, contra l'alemany Alexander Zverev, i a continuació l'italià i número 1 del món Jannik Sinner contra el serbi Novak Djokovic. Demà es disputarà la final femenina, que curiosament té dues jugadores de la mateixa nacionalitat, és a dir, regust absolutament txec en aquesta final, perquè s'enfrontaran dues jugadores d'aquesta nacionalitat, Carolina Mushova i Linda Noskova. M'agraden molt els noms, Carolina Mushova, Mucho Carolina, no? I Linda Noskova.
2: No analitzis els noms de la gent, que t'encanta fer això.
0: Noskova, que té nom d'insecticida, Noskova contra mosques i mosquitos.
2: Estàs fatal. Escolta.
0: Les cucarachas nacen y se crecen y se mueren y no sé qué pasa más.
2: Nacen, crecen, se reproducen y mueren.
0: Y con el nuevo...
2: Esto, Moscova...
0: Y con el nuevo Moscova mueren.
2: Va, que em quedo sense...
0: I desapareixen.
2: Que em quedo sense temps i vull saber, per refrescar-te, què prefereixes, orxata o granitzat?
0: Granitzat, sempre.
2: Ah,
0: no, però per un tema, perquè l'orxata, que m'agrada també, no sé per què, em senta malament.
2: Ah.
0: És com la crema catalana, que m'encanta, però em senta malament.
2: És sorteta, jo crec.
0: Però, clar, en canvi, un granissat...
2: Doncs, aleshores...
0: Carlos, porta'm un granissat, sisplau.
2: Calma. Seguim sent amics, aleshores. Víctor Lozano, que passis un bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. I vinga,
2: tornem de seguida.
3: Es la 1 a mediodía en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
3: Buenas tardes. La Guardia Civil ha iniciado una batida para recorrer la zona calcinada por las llamas en el incendio de Almería, que ha dejado al menos 11 muertos. El objetivo es localizar a las personas que siguen todavía, que sin localizar a esta hora, son al menos 19. Raúl Aguilera es portavoz de la Guardia Civil.
5: Se va a iniciar una batida donde van a participar tanto unidades de montaña como GRS, como unidades territoriales, por las zonas extinguidas para localización de estas personas que aún no están localizadas.
3: El delegado del Gobierno en Andalucía ha confirmado desde el puesto de mando ese dispositivo de búsqueda de personas en el interior de las casas que han quedado calcinadas. Pedro Fernández ha hecho un llamamiento también a las familias que no están pudiendo localizar a sus familiares para que denuncien su desaparición en la oficina habilitada para ello en el puesto de Garrucha, porque

0: Onda Cero Catalunya. Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.
1: Què tal? Molt bona tarda. Passen 6 minuts al punt de la una del migdia. Comencem la ciutat a Onda Cero Lleida.
0: A Onda Cero, la ciutat. Amb Núria Mora.
1: Nou programa, nova ciutat, la que comencem avui aquest divendres 10 de juliol de 2026, des d'ara mateix i fins al punt de les 2 de la tarda, aquí als micròfons a la sintonia d'Onda Cero Lleida. Un divendres pendents, un dia més també, de la situació meteorològica, del risc d'incendi, de com avancen doncs, aquests focs ja estabilitzats a les comarques de Lleida, amb aquests avisos de precaució, sobretot, que també anirem insistint. Tenim nou programa per endavant, ens acompanyarà el naturopata Albert Rami, donarem un cop d'ull a l'agenda, propostes per aquest cap de setmana, i en el tram final avui parlarem d'educació financera i educació jurídica, perquè fem el tancament de la temporada, fem balanç, veurem si hem aprovat el curs o no l'hem aprovat, però si més no, al setembre sí que hi tornarem. Ens acompanyaran l'Anna García Companys, professora lectora de Dret Mercantil de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida, i Laura Salamero, que és la degana de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UDL. Farem balanç de tot el que hem après aquesta temporada, també doncs, de temes interessants que tindrem per endavant i que doncs, ens apuntarem també propostes de temes per parlar de cara a la propera temporada al setembre. Serà així com arribarem avui al punt de les 2 de la tarda, com donarem per finalitzada una ciutat més, però abans, com sempre, un primer cop d'ull a la informació de serveis.
0: Solglas patrocina l'àrea de serveis a la ciutat d'Onda Cero Lleida.
1: Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim el cel poc ennuvolat, excepte al Pirineu, on tenim intervals de núvols amb possibles ruixats i tempestes al vessant nord. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 39 graus a Lleida i Balaguer, 37 a Tàrrega i la Seu d'Urgell i 33 a Vielha e Mijaran. Encara que baixen les temperatures, seguim xerrant de calor i l'EMET ha activat l'avís per calor a tota la província, sent de nivell taronja perill important al Pirineu. Demà dissabte tindrem el cel poc ennuvolat. Al Pirineu, durant la tarda, tornarem a tenir intervals de núvols sense descartar ruixats i més tempestes. Així mateix, les temperatures diurnes es mantindran sense canvis i arribarem a màximes de 39 graus a Lleida i Balaguer, 38 a Tàrrega, 36 a la Seu d'Urgell i 32 a Vielha e Mijaran. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. Continua tallada a causa de l'incendi forestal, dels treballs que s'estan fent a la Segarra, a l'Urgell, la calçada de la LV-2101 a Granyena de Segarra, segons informa el Servei Català del Trànsit. També circulació intensa a la Nacional 230 a Vielha e Mijaran, on s'està donant pas alternatiu semafòric a causa d'un accident amb pèrdua de càrrega i tots els treballs que s'estan fent per alliberar-ho i que pot causar circulació intensa en aquest punt de la Nacional 230 a Vielha. A la resta de vies, normalitat, com sempre, recomanem precaució als conductors. 9 minuts passen de la una del migdia. Una petita pausa i ens hi posem.
0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
4: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Dalmau Motor, del grup Nayox.
5: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment Long Drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
6: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
7: Grup Nayox.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.

0: Anem continuant endavant, ho fem ara durant aquests propers minuts, com sempre, com fem tots els divendres amb el Natura Patal Barram, i sabeu que ens podeu trucar al telèfon del directe 973 22 96 18 i també podeu fer consultes a l'adreça de correu electrònic lleida@onda0.es, uns telèfons que tenim moltes consultes, eh? Si no podem, doncs agafarem la consulta i la guardarem per la setmana vinent. Albert Rami, què tal?
1: Molt bé, nosaltres estem encantats que ens truqueu, que no preguntem noms, que no hem de fer res dels noms.
0: No, no.
1: El que hem de fer
0: jo,
1: és
0: a més, és que vaig molt ràpid, perquè com que estem aquí, sí, contesto, digue'm què vols.
1: Intentar donar solucions ràpid. I no n'hem de fer res del nom de cadascú, que cadascú se guardi la seva particularitat personal per si mateix. Nosaltres donem solucions i encantats que ens truqueu o que ens escriviu.
0: I qui vulgui ja m'ho demane, eh? No, que jo hi vull parlar i llavors ja el poso aquí a la taula i ja parlen i ja comentem. Però de moment nosaltres anem aquí donant sortida.
1: Sempre anonimat.
0: A les consultes que ens feu arribar trucant-nos al telèfon del directe, 93 22 96 18. Doncs mira, comencem amb aquestes cremades de sol, que venim d'unes setmanes d'onades de calor, vam començar el juliol amb aquestes calorades i a vegades perdem una mica el seny, que se'ns escapen aquestes coses bàsiques de la protecció, de quan hem d'exposar-nos, de quan hem de sortir, de quan ens hem de quedar a casa, i la pell pateix i pateix cremades.
1: Sí, sempre és millor prendre el sol a primera hora i a última hora de la nit. I si la persona té la precaució de beure molts líquids en forma de fruites que porten beta-carotens de color, aliments que tinguin molt color, la pell està més protegida. Si la persona, pel que sigui, s'ha descuidat i s'ha fet una gran cremada, sempre millor és anar llavors al cap a fer una revisió. Però si és poca cosa, jo us diré que posen mel, o posen suc de llimona, o posen vinagre, una compresa de vinagre, o posen terra amb aigua, compreses allí al damunt, o compreses de calèndula, jo que em vingui la ment, o compreses de camamilla, amb això ja notarien molt bona milloria. En principi, per això no han de tindre prou. Se pot prendre per dintre les càpsules de llevar de cervesa, o prendre llevar de cervesa en pols i germen de blat en pols, que realment va molt bé, perquè el cos, realment, la pell està en molt bones condicions. I després menjar molts aliments de molt color, de molt color. I la precaució, depèn del sol, de matí, primera hora i última hora nit, ja està. Amb això n'hi ha més que suficient. I si has tingut un petit accident, t'has descuidat o t'has adormit, doncs amb aquestes solucions que he donat. Si la cosa és molt greu, s'ha d'anar al cap. I si no, és greu, és poca cosa, amb això en tindran més que suficient, o el que els he dit.
0: És que hem de tenir en compte que la pell té memòria.
1: Ui, tant que té memòria.
0: No, dius, ai, mira, que m'he cremat una mica i al cap d'uns dies se'm passa i ja està.
1: Te'n recordes, la gent de la carretera, els camioners o camioneres, alguna n'hi ha, que abans se veia sempre la mà aquella que es posava a la finestra, que estava negra i la resta del cos estava blanca. Però avui dia no, perquè tenen aire condicionat.
0: Bueno, de fet, passa també amb els treballadors de la fruita, amb les samarretes, o inclús fins i tot, que també és un tema que és important tenir-lo en compte, amb molta gent que surt a fer esport i té totes les marques, no?, de ciclistes, que això s'ha de vigilar també, sobretot amb la pràctica de l'esport i la calor, que això ja ho hem anat comentant també.
1: Si la gent té precaució, tingui en compte que el sol porta un càncer, però el sol també el cura, segons com se pren i quan estàs acostumat. Si la persona pren el sol de gener, febrer, març, clar, el diu, el gener fa fred, bueno, al darrere el vidre. Si la persona té costum de prendre el sol, sempre la pell té memòria. El té memòria, pots donar el sol directament a l'estiu, a 40 graus, pots estar al sol i l'únic que has de veure és beure aigua, que no passa res. No solament no passa res, sí que la pell està acostumada. Però si toquen el pito, pit, té vacances, venga! Tothom de vacances, venga! 70 o 100 de protecció. Ah, els infrarojos entren igual.
0: Clar, perquè no hem fet el treball previ, no?
1: Clar. Després passa el que passa.
0: 93-2296-18, lleida@onda0.es, ens podeu seguir trucant, enviant consultes. Mira, em pregunten també per controlar el sucre. Com podem fer un bon control del sucre perquè estigui tot ben equilibrat i tot ben a lloc?
1: Si la persona té costum de prendre canyella i prendre clau, realment li aniria molt bé. El clau en pols i la canyella en pols. Se pren una petita quantitat de canyella i clau a mig de matí o mitja tarda, o inclús després de les menjades, ja notaràs una bona milloria. De tota manera, la persona que vulgui controlar el sucre anar molt bé de ventre i prendre les clàssiques herbes de l'alfetge. Quan el fetge, sistema pancreàtic i hepàtic i pancreàtic està bé, fetge, vesícula, melsa i després pàncreas, quan prens herbes amargues, o menjar amarg, com puguin ser les quiroles, les bledes, després les carxofes, hi ha molts aliments que són

0: A Marc, eh? Tu el que és a Marc, el fetge està encantat de la vida, el dolç no li agrada, li agrada la Marc. I si dones herbes amargues, com el carmarià, el dent de lleó, el boldo, l'hepàtica, la carxofera, el desbòdium, hi ha moltes plantes que van bé. Doncs el fetge està realment... I quan el fetge està bé, no, de més, no t'has de preocupar de res.
1: Tindrem tots els valors ben equilibrats,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: I les persones que estan en processos oncològics, que doncs, això deriva també en altres tipus de problemàtiques, què recomanaries en aquests casos?
0: La persona que tingui aquest problema, encara que prengui, que faci tractament mèdic, pot prendre, mengi sempre bròquil, bròquil cru, i col crua. Quan facin l'amanida, que posi petites quantitats de bròquil cru i amanida crua. I sobretot que aquestes persones vagin de ventre 3 vegades al dia. Notaran una gran qualitat de vida en la seva vida. Una gran qualitat de vida. I prendre cúrcuma amb pebre. Qualitat de vida assegurada. I que vagin fent proves al seu professional mèdic que l'està portant i anirà veient les coses com van. Jo no puc assegurar res, però estic explicant coses que sempre sé que han anat molt bé. Recordin, bròquil i col crua, però els compostos que porten van realment molt bé per a aquestes persones que tenen aquest problema. Jo m'ho menjo, no tinc càncer i tumors i res de bé, però el bròquil me'l prenc i el col me'l prenc petites quantitats, quan hi puc enxampar, i la poso per damunt de l'amanida, m'ho menjo l'amanida. I després, com no, les persones que tenen aquest problema, la cúrcuma i el pebre picant, se posa 4 cullerades de cúrcuma i una de pebre picant, i això amb un potet i petites quantitats per damunt de menjar. No les 4 cullerades
1: no,
0: de cúrcuma.
1: Això, i amb la calor que fa només faltaria
0: això. Sí, no, petites quantitats. I després, doncs, bueno, doncs, i, llavors, si prens algun suc de llimona, doncs sempre va molt bé, també va molt bé. I com no, la llinosa, la chia, el carbonat de magnesi, probiòtics per anar molt bé de ventre. Quan se va molt bé de ventre, el vientre corriente no cria nada que no quiera la gente.
1: Ja està tot dit.
0: És
1: important que sigui cru, el que deies, el bròquil i la col, millor
0: sí.
1: Crua que no pas que ja hagi passat per un procés d'ebullició.
0: Que al llarg d'aquests anys m'han explicat molta gent, el bròquil va molt bé, perquè va molt bé cuinat també, però si te'l menges cuinat, tens gasos. Si te'l menges cru, no tens gasos. I a part que tot el que és cru està cuinat pel pare sol, doncs l'estar cuinat pel pare sol no té els processos curatius molt millor. Avui, per exemple, m'estava preguntant una senyora, diu, però si menjo verdura no és el mateix que menjar amanida? No, no és el mateix. Vostè pot menjar la verdura si vol, però el que cura realment és l'amanida crua, perquè és aliments alcalins. La verdura tarda 3 hores a digerir. L'amanida tarda 1 hora i les carns tarden mínim 5 hores de digerir. Clar, si vostè està menjant l'amanida barrejat amb l'altre, l'amanida no pugui passar, fermenta i s'unfla el ventre. Primer el cru, i així compenses. Si una persona té colesterol i menja verdura i menja pollastre, segurament criarà colesterol, però si menges primer l'amanida, ah, amigo, han fet un balanceig, han fet la balança, i com que han fet la balança, potser criaràs colesterol, però no tant.
1: Clar, anirà reduint una miqueteta.
0: I si a més menges alguna cosa, prens alguna herbeta pel fetge, el fetge dirà, m'has donat coses amargues, no tindràs colesterol.
1: Vinga, seguim. Si voleu fer-nos alguna consulta, entrar al programa 973-2296-18. Em pregunten per la caspa, també. Què fem quan apareixen aquestes descamacions?
0: Bueno, la caspa és una cosa molt senzilleta. Nosaltres recomanem que es prengui llevadora de cervesa. Si és en càpsula, millor una temporadeta. I si és en pols, pues anar fent el manteniment. No cada dia, però la temporada aquesta que tens més caspa, rentat amb un xampú d'aquestos infantils, no cal que sigui un xampú agressiu, i primer te fas una esfregueta de suc de llimona amb mel. No cada dia, sinó un cop o dos a la setmana. Te fas a l'arrel directament una mitja llimona amb una culleta de mel, te la poses allí directament i notaràs un gran equilibri al pH o vascularització de la secreció que fa el cabell de grassa pitiriasis multiforme, que és la descamació, o si tens una secreció de grassa. T'anirà realment molt bé. I per dintre, prendre llavors la cervesa, ja vivir que són 2 dies, amb això en tens prou. Ara, hauríem de saber el per què té la persona aquesta caspa. Té nervis, té ansietat, té preocupacions, hauríem de mirar altres coses, però de moment donem la solució, aquesta.
1: El cansament per la calor, que ara també doncs, és un dels...

0: rituals a l'estiu. I això es nota moltíssim, realment, l'energia baixa a nivell sota zero. Potser també ho fa que la gent doncs, veu les vacances aquí a tocar i sí, ja és un allò de que arribo, però encara he d'acabar molta feina i tot, i les temperatures tampoc ajuden.
1: Intentar no fatigar massa la nit la digestió i menjar aliments que no siguin massa complexes. Menjar coses fruiteta i no menjar fruiteta barrejada amb amanida i menjar truites. No, a la nit se menja una amanideta i una truiteta.
0: Lleugeret.
1: O una mica fruiteta en iogurt. Una mica fruiteta en bolsí de pa amb formatge i mermelada. Això seria una cosa suau i no gaire. I menjar aviadet. Diu les dones, diu que la dona, diuen els científics, que la dona a partir de les 7 i mitja de la tarda, si té 45 anys, que no sopi o sopi poc. O que sopi molt aviat. Clar, què és el que passa? Veus, si vas de vacances por ahí, a vegades vas a Saló, Cambrils o vas a altres punts, veuràs que els restaurants a les 11 de la nit fan cua. I no cal que dir que van a menjar.
0: Això de sopar a vegades està una mica sobrevalorat i sobretot també tens raó, passa molt quan anem de vacances que és com l'obligació aquesta que has de menjar constantment,
1: Els turistes quan venen aquí també s'acostumen, però als seus països me fa gràcia perquè
0: els
1: anglesos o txecs o alemanys dinen a les 12 del migdia.
0: I aquí,
1: I sopen a les 6 de la tarda o a les 7 màxim, una cosa raríssima. Entens? Aquí és un país mediterrani, som alegres, contents i feliços i viva la madre superior. I ara ja està.
0: Clar, no? I tot el dia volem una mica de festa.
1: Ja.
0: Bueno, festa en tindrem també.
1: Llavors, doncs mira, el suc de remolatxa va molt bé i si poses una mica de maca, te passarà el cansament.
0: Doncs vinga.
1: Suc de remolatxa barrejat amb suc de poma o diluït una mica d'aigua, que no sigui tan fort, posa una cullereta petita de maca, que això és molt econòmic, una bolsa val 3 euros, i ja bastanta, i a vivir que són dos dies, i a passar l'estiu, el millor que es pugui.
0: Doncs vinga, ens quedem amb aquestes recomanacions. I la
1: ja fas marxar?
0: Et faig marxar, la setmana que ve hi tornem. La setmana que ve és l'últim dia,
1: i
0: després ja marxarem també de vacances.
1: Ai,
0: que sembla, ha costat d'arribar, però ho tenim aquí, Divendres que ve hi tornem, bona setmana.
1: Abraçada, família.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
4: El calor no te deja dormir, deja de sufrir. En Solglass te ayudamos a mantener tu casa fresca y a bajar la factura de la luz. Cambia tus ventanas y aísla tu hogar del aire abrasador. Ton Sirera 2, 973-267700 y en solglass.es.
5: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a mueblesleganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Doncs arriba el moment de donar un cop d'ull a l'agenda de propostes que tenim per aquest cap de setmana calorós, cap de setmana de risc d'incendi, d'advertències, de limitacions també per evitar que es produeixin nous focs, nous incendis i que això doncs limita i està causant algun perjudici en algunes de les activitats que hi havia previstes aquest cap de setmana, com és el cas de la Transsegre, la Paeria de Balaguer i l'organització de la Transsegre han anunciat, ho han fet aquest dijous ja al vespre, la suspensió de les baixades de barques que hi havia previstes per aquest cap de setmana a causa de les restriccions derivades de l'activació dels nivells 3 i 4 del Pla Alfa per risc d'incendi. En parlàvem aquest dijous al migdia amb la presidenta de l'associació que organitza la Transsegre, la Gemma Guarnem, i també ens explicava que esperaven fins a última hora per tal de decidir si es podia fer o no es podia fer, mantenien l'esperança, si més no, de poder fer la baixada del diumenge, però tampoc serà possible. Finalment, l'acord al que s'ha arribat arribat i que s'ha difós a través de les xarxes socials aquest dijous és que la decisió s'ha pres seguint les indicacions de les autoritats competents després que dimecres ja s'advertís de la possibilitat d'haver d'anul·lar les baixades. Per tant, dissabte no es farà la que hi havia prevista entre Camarasa i Sant Llorenç de Montgai, que a més també doncs, era una de les novetats d'aquest any després d'anys de dificultats seguits de la Covid, seguit de la sequera i seguit dels aiguats que hi va haver l'any passat i que també van obligar a suspendre aquestes baixades. Tampoc es farà la de diumenge entre Gerb i Balaguer. Tot i això, la resta de la programació doncs sí que es celebrarà. Recordem que la Transegre s'emmarca ja aquesta 41a edició de la Festa de l'Aigua, en el que és la festa major d'estiu de Balaguer, que inclou activitats per al públic familiar, per al públic jove, per als adults i també amb moltes activitats nocturnes amb concerts i amb caps de cartell importants. En el comunicat, tant el consistori com l'organització doncs assegura que els principals afectats per la suspensió són ells i que lamenten no haver pogut celebrar l'acte central de la festa, en què els participants, un miler, baixen pel riu en barques casolanes enmig d'un ambient lúdic i festiu. I el problema, com ens explicava la Gemma, no és tant el fet de baixar, de fer el descens pel riu, sinó accedir-hi amb la logística que comporta per la quantitat de gent que es mobilitza, pels mitjans de transport que utilitzen a l'hora de transportar les embarcacions que entren pel parc de Maria Rúbies, que és una zona natural i que per tant doncs, entra dins d'aquestes proteccions dels nivells 3 i 4 del Pla Alfa activat per Protecció Civil i pels serveis d'emergència. En els propers dies doncs, ja ha informat l'organització que informaran també els tripulants sobre el procediment per retornar l'import de les inscripcions i també doncs, mirar de quina manera doncs, preveuen anunciar un programa d'activitats alternatiu per complementar la festa després de la cancel·lació d'aquestes dues baixades que, com dèiem, doncs, l'any passat ja es va haver d'alterar aquesta programació per causes meteorològiques, amb una previsió de pluges que va obligar a ajornar la baixada del dissabte al diumenge, però finalment es va poder celebrar amb normalitat. Enguany, en canvi, el risc extrem d'incendi ha obligat a cancel·lar completament les dues baixades. A causa d'un incendi, en aquest cas a l'Urgell, a Guimerà, que la matinada anterior, la matinada de dijous, s'havia donat per controlat i que aquest dijous al vespre ha tornat a revifar i que ara ja torna a estar estabilitzat, doncs qui també se n'ha vist perjudicat és el Festival Pau Patarrers de Tàrrega, que va haver d'ajornar, d'anul·lar la jornada inaugural d'aquest dijous amb els tres primers concerts que teníem, amb el Sopar Popular, que també era una de les novetats aquest any, que també ens explicava des dels micròfons Onda Cero, Eva Balcells, des de l'organització del Pau Patarrers, un sopar amb entrepans que, tot i això, doncs, van aprofitar per repartir-los entre els bombers i les persones que estaven doncs, actuant en aquest foc de Guimerà de l'Urgell. Tot i això, avui, aquest divendres, el Festival Pau Patarrers reprendrà la programació d'aquesta 28a edició. El confinament de la ciutat de Tàrrega d'altres municipis propers doncs, és el que va obligar a cancel·lar aquest dijous aquesta primera jornada gratuïta i els organitzadors van optar, com dèiem, doncs, per donar aquests entrepans que havien preparat per als serveis d'emergències, per als voluntaris i totes aquestes persones que estaven treballant en l'extinció del foc. Es reprèn avui, aquest divendres, la programació que hi ha prevista al recinte del càmping. Avui pugen a l'escenari Sopa de Cabra de Tallets, mentre que demà dissabte serà el torn dels Amics de les Arts i la Pegatina, també doncs, entre els altres artistes que hi passaran, alguns doncs, molt coneguts i molt consolidats dins de l'escena catalana i d'altres que són talents emergents com Malifeta, com La Follia, que també doncs, celebren aniversari, o Blunana, o DJs Paula Milara, The Dance, o Lil Marra, Efímer, que també doncs, passaran aquests dies per l'escenari del Pau Patarrers. Un festival que l'any passat, també a causa de la Dana, doncs, va veure com l'última jornada es va haver d'anul·lar i que en aquella ocasió doncs, va posar en joc també la continuïtat d'aquest festival, 28a edició, recordem. Tot i això, doncs, en la mesura del possible, els actes es continuaran fent, continuaran celebrant-se, continua el Pau Batarres endavant aquest divendres i aquest dissabte, i a Balaguer no hi haurà les baixades, però sí que s'arrencarà avui, doncs, amb tots els actes que hi havia previstos paral·lels, com són les desfilades de gegants i de capgrossos, o les diverses presentacions que hi ha previstes a nivell musical, les activitats de cercavila infantil, que també doncs, es preveuen per aquest dissabte i per aquest diumenge, o les actuacions com, per exemple, Doctor Prats, que també doncs, havia d'amenitzar l'arribada a Balaguer de les embarcacions de la Transegre, i ho continuarà fent en l'actuació que faran. També hi ha el concert dels Catarres, que eren protagonistes del concert de nit i que, tot i això, doncs, continuaran sent-ho perquè el festival doncs, tira endavant amb els concerts. Durant aquest cap de setmana, també, doncs, tenint en compte totes les precaucions, hi ha la segona cita de Torms en Bogeix, aquest certamen de les Garrigues que es celebra demà amb activitats familiars, amb música i amb gastronomia popular. També a Seròs, al camp de futbol, demà dissabte, cinquena edició del Fruit and Music Fest, una proposta que combina música, cultura i promoció de la fruita de proximitat a partir de les 7 del vespre amb activitats familiars i amb concert de Semilla Negre i que continuarà també doncs, a la nit amb DJs. A Térmens també estan de celebració amb el Festival Entre Rius, que aposta una vegada més per la proximitat i el talent, i en aquesta ocasió es programa a 9:45 de la nit el concert de Julen avui. Tancarà el 17 de juliol el concert Ernest Prana. Al Cafè del Teatre, avui a les 10 de la nit, John Grassonet, i tenim els Sons Tranquils a Ibar d'Urgell, demà dissabte amb Marc Parrot i el Quartet Brossa, que estaran fent doncs, les seves actuacions. L'exitosa gira Bona Gent de Quim Masferrer arriba demà a Lleida, a la Llotja, a les 9 de la nit, amb un espectacle únic i impossible de repetir, en el qual el públic és el veritable protagonista, per això parlem de sessions úniques. I també doncs, aquest cap de setmana, Festa Major del Camí de Montcada, aquest cap de setmana també a l'INS, la Fira del Ferro Pirinenc, que programa fins diumenge demostracions de forja, conferències, visites guiades i activitats familiars. Arrenca també demà el Festival de Música Antiga dels Pirineus a la Granadella. Continuen avui i demà els concerts del Festival de Guitarres Guitar Fest, amb els concerts també de la càtedra d'Emili Pujol, que arribarà a la Granadella aquest diumenge a les 7 de la tarda. Per tant, doncs, una agenda que en la mesura del possible s'intentarà mantenir, però com sempre tenint en compte la situació de risc que ens trobem d'incendi forestal, l'onada de calor que sí que dona una certa treva durant aquest divendres i aquest dissabte, però que també de cara a la setmana vinent tornaran a enfilar els termòmetres. I anem mirant també doncs, aquest recorregut que anem fent pel territori, pels diversos festivals. Ens situem al cap de setmana vinent, 17 i 18 de juliol, divendres i dissabte, la nit 5.1 d'aquest 2026, 10 anys del Festival de Música i Monòlegs de Barberà de la Conca, 17 i 18 de juliol al Viver de Celleristes. Aquest any amb les actuacions musicals dels Pets, de Marina Rosell, de Minibús Intergalàctic, El Diluvi, Crim, d'Amar i Gelabert, Llengua Morta, entre molts altres. Els Pets destaquem que arriba en la segona part de la gira del 40è aniversari, un concert especial de gairebé 2 hores en tots els seus grans èxits en aquest repàs a la seva discografia. El Diluvi en el seu retorn als escenaris, únic concert a la província de Tarragona i de Lleida. Marina Rosell, històrica cantant catalana que oferirà un recital integral dels seus èxits històrics. I l'obertura infantil el divendres, especial per al públic familiar, amb Damaris Gelabert. A l'Espai de Monòlegs, 2 espectacles exclusius, Crida als ocells de colors llampants, 2 Andreu i l'estrena absoluta del show Sí, Serapí és un nom, de Serapí Soler. Amb la conducció tot plegat de la comunicadora i activista Laura Grau, amb espai gastronòmic D.O. Conca de Barberà, amb la presència de diversos cellers de la Conca de Barberà i amb tapes i platets amb el restaurant Portal 22. Les entrades per poder participar i per poder gaudir d'aquest cap de setmana, d'aquest divendres i d'aquest dissabte, 17 i 18 de juliol a ticketic.org. Tenim aquí doncs, una nova edició de la nit 5.1 a Barberà de la Conca la setmana vinent.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
6: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
7: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment Long Drive. Consulta les condicions al teu concessionari Volkswagen. Volkswagen Approved. Vehicles seminous i d'ocasió.
8: Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. I ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor.
9: Grup Nayox.
10: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
13: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
0: Doncs anem arribant ja al final de la temporada. Aquests dies ja ens passa sovint que ens anem acomiadant de les seccions amb l'arribada del juliol, l'arribada de les vacances, el final de curs, i avui mai millor dit, doncs toca fer balanç. Hem tingut aquesta temporada a l'Espai d'Educació Financera, Educació Jurídica, una secció en la que hem intentat apropar doncs, diversos conceptes que a vegades se'ns poden escapar nosaltres com a ciutadans, però que segur que ens interpel·len d'una forma o d'una altra i que ens ajuden també doncs, a tenir informació, a prendre decisions amb més consciència quan ens trobem en determinades situacions. Fem balanç d'aquest curs, d'aquesta temporada, amb l'Anna García Companys, professora lectora de Dret Mercantil de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. Què tal? Com estem?
14: Hola, molt bon dia, Núria, molt bé.
0: I també ens acompanya la Laura Salamero, que és la degana de la facultat. Què tal, Laura? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia, Núria.
0: Quin balanç fem? Que hem aprovat el curs o què?
14: Bueno, la sensació és que sí que hem aprovat el curs, hem parlat de molts temes, de diferents àmbits, i crec que ha donat per molt aquest curs. Hem parlat d'educació financera, de gestió econòmica personal, impostos, eurodigital, criptoactius, també vam abordar els mites aquests que condicionen les nostres decisions financeres, com protegir-nos bé davant amb les assegurances, no? I també de mercats, de política econòmica global, del que és la inflació, parlant diverses vegades d'aquest concepte, no? que anem sentint de les notícies.
0: Sí. Que tenim aquí com l'Angelet i el Dimoniet, i aquí la inflació, els aranzels i tot això.
14: Efectivament.
0: També, anem llegint què passa.
14: Precisament, no? De com les decisions dels bancs centrals afecten, com els aranzels acaben afectant a les nostres hipoteques, al nostre estalvi, al dia a dia. I també de temes diversos com el teixit econòmic que ens envolta a les nostres terres, com el relleu generacional a l'empresa familiar, economia circular, inserció laboral en empreses aquí al territori, també el sector primari, el turisme, per dinamitzar precisament aquest territori. Fa molt poc vam tenir un episodi parlant d'aquest tema. De temes també diversos com òpera, cinema, pintura...
0: Sí, és veritat, també interessantíssima, aquestes noves maneres d'intentar captar l'atenció dels alumnes.
14: Exacte, sí, d'innovació docent, no? Amb aquesta assignatura d'empresa familiar que fem a la facultat. I des del punt de vista més jurídic, no?, de l'àmbit del dret, doncs de les institucions, de l'accés a la justícia, hem estat explicant com s'intenta humanitzar l'administració des de la figura de la síndica de greuges, que la vam tenir aquí la nostra companya de la facultat. Hem recordat 8 segles de història de dret, dels estudis de dret a la ciutat de Lleida, també doncs amb companys que van venir a comentar-ho. I per últim, també per acabar de fer aquest repàs dels temes tractats, no?, per saber si hem aprovat o no l'assignatura, hem tractat temes diversos com la violència per causa d'honor, els matrimonis forçats, els influencers virtuals, no? Aquesta nova figura que també topem cada dia a les xarxes, l'acompanyament a l'envelliment, a la tercera edat, a la tercera etapa de la vida, no? com ajudar amb arribat a aquest punt. Sobre separacions, divorcis, custòdies, no? També un tema, malauradament, bueno,
0: doncs, sí, a l'ordre
14: del dia, uh-huh. I també sobre el malbaratament alimentari, no? També les normatives que hi ha sobre aquest tema. Bueno, en fi, crec que hem tractat així com en genèric temes molt diferents, molt diversos, una mica des de la perspectiva nostra, no? Com a Facultat de Dret, Economia i Turisme, des de la vessant jurídica, des de la vessant econòmica, i que sí, el resultat és que sí, que jo crec que sí que hem aprovat, la sensació és molt positiva i encantats d'haver-hi participat, la veritat, Núria.
0: Doncs jo també, jo parlo per mi i parlo també per l'emissora, doncs encantats de comptar amb la vostra participació i de tenir una mica doncs, també aquest altaveu de poder transmetre què és el que s'està fent.

0: de la Facultat de Dret, Economia i Turisme en aquest cas, per a que nosaltres com a ciutadans doncs, també ens sentim interpel·lats, no? I també puguem conèixer doncs, les persones que hi ha darrere de la facultat, les persones que ompliu les aules i que a més també esteu formant doncs, aquests futurs professionals que ens trobarem i que una mica, Laura, doncs, la funció també és aquesta, no?
1: Sí, nosaltres estem molt agraïdes, eh? La Facultat de Dret, Economia i Turisme està molt agraïda a Onda Cero, no? Onda Cero Lleida, aquesta ràdio de proximitat, perquè ens permet, no?, tenir un altaveu per portar més enllà de les parets de la universitat i de la facultat, que és el que estem fent, no? Perquè normalment la societat crec que percep la universitat com un espai d'educació superior, sí que ho som, no? Som transmissors de coneixement, creadors de talent, som també un centre destinat a la recerca, dedicat a la recerca. Aquests dos pilars jo crec que són bastant coneguts, no? La formació i la recerca, però la universitat també té una funció molt important, que és transferir i divulgar aquesta recerca que fa a la societat, no? La nostra recerca no té la vocació de quedar-se, no?, de ser recerca només en si mateixa, sinó que té vocació de servir a la societat, no? Llavors, aquesta transferència que podem fer cap a les empreses, no?, cap a les institucions públiques de la nostra recerca, també ha de ser difosa, no? I aquests canals de difusió es troben molt ben representats en aquest espai que gràcies a la professora Ana García i a la professora Maria José Puyalto i a Onda Cero Lleida s'ha generat, no?, en aquest espai d'educació financera i d'educació jurídica que ens ha permès, no?, poder parlar, fixeu-vos, no?, de temes de recerca que fan els professors i professores de la facultat, sí, que estan totalment connectats, com estava explicant ara l'Anna, amb les preocupacions de la ciutadania, amb les seves necessitats, amb l'actualitat del dia a dia, no? Hem fet també aquest esforç de connectar-ho amb temes d'actualitat, i per nosaltres doncs, és motiu d'orgull, no?, i de satisfacció poder fer-ho i poder fer-ho a més, no?, amb aquesta, d'aquesta manera crec que tan amena, no?, i tan directa. I crec que també hem de treure pit, no?, de que tota aquesta informació que estem difonent porta al darrere un segell de qualitat, no? Les persones que han vingut a parlar d'aquests diferents temes són tots ells experts i expertes en aquesta matèria, sí, no? Són persones que treballen totes aquestes temàtiques des d'una vessant, no?, de recerca, de forma rigorosa, seguint un mètode científic, però que evidentment després són capaços, no?, de baixar, no?, de traslladar, d'aterrar, uh-huh, aquest coneixement i de comunicar-lo d'una forma entenedora i planera per al públic general. Això crec que és un segell de qualitat i que ens diferencia, no?, en un entorn on hi ha una allau d'informació, no?, però que moltes vegades aquesta informació no és real, no és verdadera, no és científica, està esbiaixada, no?, té una finalitat ulterior diferent a aquella, no?, que inicialment pretén ser només informativa. En canvi, no?, la informació, el que estem comunicant aquí té aquesta garantia, no?, de rigor, de cientificitat al darrere i de qualitat. Marca UDL, marca territori, a més, marca FEDET.
0: Sí, a més és important perquè és el que estaves comentant. Estem en un context ara en què potser molta d'aquesta informació la tenim molt a l'abast, però hem de saber destriar quina és la informació real, quina és la informació verídica de la que podem consumir i sobretot vosaltres segurament us hi trobeu també amb un públic molt jove que veu molt de xarxes socials, que veu molt d'aquesta informació i que a vegades és tot tan ràpid que no dona temps a poder assimilar tota la informació i a poder destriar què és veritat o què no. I el fet de doncs, tenir aquí aquest petit espai, aquesta petita finestra amb aquest segell de qualitat també et dona aquesta garantia doncs, de ei, que estem explicant això i tingueu en compte que això us pot ser útil també. No?
1: Sí, sí, efectivament, no? Aquesta idea de destriar, no?, de saber traure el gra de la palla i poder efectivament comprovar quines són les fonts, no?, que estan nodrint d'informació, sí, allò que tu estàs consumint és molt important. Jo crec que a més estem veient que això està evolucionant d'una manera, no?, molt ràpida, molt veloç, no? Jo crec que ara la gent jove fa un temps utilitzava

0: amb els cercadors d'internet, no? Després van passar a els youtubers, i fa uns anys parlàvem de youtubers, jo crec que ara ja no és tiktokers, ara Instagram, sí, sí. I ara ja estem en la fase de la IA generativa. Ja ho sabem, no? Que la gent té una necessitat, té un dubte, té una consulta de caràcter mèdic, financer, i que el recurs al que, no? que recorre és la intel·ligència artificial generativa. Evidentment és una eina amb un potencial innegable, però clar, quines són les fonts que utilitza aquesta IA, no? Són realment fonts fiables o no? Aquest és un procés crític, no? De valoració crítica que l'usuari no fa, no? Fins i tot jo, quan estic perduda en una ciutat i li demano a la IA que em digui cap a on he d'anar, no em plantejo si la IA està condicionada per interessos diferents als meus, no? Que m'orientin cap a un cantó o un altre. Doncs el mateix amb informació, que pot ser molt més rellevant per a les nostres vides i per a la presa de decisions importants. Uh-huh. Aquí hem estat parlant de qüestions, com ara deia l'Anna, molt rellevants, no? De caràcter jurídic, de caràcter financer, on la gent s'hi juga coses importants. Ja no és només a quin restaurant vaig a dinar, sí, o com arribo més ràpid a un destí, sinó on inverteixo en els meus diners, quins passos he de seguir per preparar-me per la vellesa, etc. I en aquests moments, no, importants, claus de presa de decisions, s'ha de recórrer, no, a informació fiable. I bé, no, la universitat i els experts que hi treballem podem, no, proporcionar aquesta garantia de fiabilitat, no, de rigor, de coneixement científic al darrere que estava comentant abans.
1: Diríeu que aquest és un dels principals reptes que hi haurà, fer una bona gestió, una bona educació també en termes d'intel·ligència artificial.
2: Ah, amb els alumnes et refereixes, o a la universitat, en general.
1: Amb els alumnes, bueno, ja sí, sabem que aquest és el repte, però sí, també en general, precisament per això, per tot el que ocupa.
0: Bueno, jo crec que aquest és un repte que les societats han afrontat sempre, no? Tenir ciutadania capaç de ser crítica, el pensament crític i l'anàlisi crític. Aquí les universitats, quan fem formació, és un element clau, no? Poder ser crítics. Aquesta setmana he estat fent una classe en un curs d'universitat d'estiu i els alumnes em van agrair explícitament que la meva sessió estés orientada, no, d'una manera específica a l'anàlisi crítica del que jo estava no, de la temàtica que jo estava analitzant. I és que hi ha aquesta necessitat, és que hi és. No? I que els alumnes vinguin i et diguin, ostres, no, que bé, no has vingut només a traslladar què és el que diu la llei, no? Sinó que hi ha hagut un pla polític, una estratègia, el que sí, sigui, no? Sinó que hi ha aquesta visió crítica. Sí. I amb la IA això és particularment important, no? Jo aquí, aprofitant el privilegi de poder estar davant del micròfon, crec que paga la pena posar en valor tota la feina que està fent també un grup d'investigadors i professors de la facultat fent formació de l'impacte de la IA en la docència, no? I en els processos d'aprenentatge. Sí. Aquí l'Anna, no, te pot explicar una miqueta aquest projecte.
2: Sí, molt bé, merci, gràcies Laura. Una mica la idea de que els professors nosaltres doncs som conscients d'aquesta realitat, no? I som conscients que les solucions dràstiques doncs tampoc són possibles, és a dir, tu no pots arribar a classe. Bueno, no pots, crec que no tindria un bon resultat arribar a classe i dir s'ha acabat la IA, no podeu accedir a la IA, perquè és un recurs més que ells tindran i que l'utilitzaran el dia de demà. Llavors, evitar-la o fer veure que no existeix o prohibir-la directament, no crec, o des del meu punt de vista, potser vindrà un altre expert i dirà que sí, no? Però des del meu punt de vista i amb l'experiència que jo tinc a les classes i a la docència, no crec que sigui la solució. No? Nosaltres, per exemple, el que estem abordant és diferents moments d'on integrar la IA, no? Uh-huh. De dir, anem a fer aquesta construcció del pensament crític, anem a crear primer el coneixement des d'una perspectiva offline, sí, podríem dir, i una vegada tu tinguis el coneixement adquirit, creat, consolidat, l'entenguis, incorporem la IA, que la IA ens donarà potser també altres vessants, altres...
1: Un efecte multiplicador.
2: Exacte, i jo la IA, doncs, realment sí que l'utilitzo moltes vegades inclús per contrastar, escolta'm, la meva idea és aquesta, dona'm arguments en contra del que jo opino, no? I me serveix per créixer, per replantejar-me, doncs, idees que jo tenia consolidades que em pensava que eren 100% veritat, i dius, mira, doncs, la IA m'acaba de trobar un fleco, no?
1: Clar,
2: un punt dèbil. Doncs, això crec que és molt positiu, però repeteixo, des del punt de vista de començar des de l'offline, d'una creació de sobreconeixement ja més aviat consolidat. De fet, les noves, les directrius

0: que se van treure des del Col·legi d'Advocats fa, no sé, fa un mes o un mes i mig per als advocats, ja en exercici, una de les, ja és com un checklist, crec que són 10 punts bàsics per com utilitzar la IA generativa al dia a dia, o sigui, a la professió d'advocat, i un d'ells és que solament la utilitzis per temes que controlis.
1: Exacte.
0: És això.
1: Que puguis contrastar.
0: Efectivament,
1: no?
0: Que puguis tu contrastar. I lògicament els nostres alumnes, si volem que contrastin, primer hauran d'aprendre. I això és molt important també, que ells ho entenguin. I que entenguin la importància, que no és una cosa nostra que no vulguem que estiguem en contra de la IA, sinó que realment ho fem per ells, perquè siguin capaços d'utilitzar-la de la millor forma possible i que els hi sigui un benefici.
1: Clar.
0: I també molt important el que ha comentat també la degana, que entenguin com funciona la IA, que la IA no és un diccionari, vull dir que hi ha uns interessos al darrere, que has d'entendre com funcionen els algoritmes, que hi ha, depèn de quina IA utilitzis, simplement una tasca que podria, mira, ja que estic aquí també, us puc proposar, no, als oients, de utilitzeu diferents eines d'IA i mireu que les respostes són diferents. Llavors,
1: yeah,
0: el moment que són diferents les respostes és perquè l'algoritme...
1: Hi ha un interès al darrere, no?
0: Al darrere, sí. No? Bueno, doncs aquesta una miqueta més la nostra funció com a docents i com a universitat, no? Estem tenint una gran tasca de formar els nostres estudiants i també aquesta vessant crítica per mi és clau, perquè després podran estudiar el que sigui, no? El contingut, que és molt important, el podran adquirir de diferents formes, però si no són crítics, per molt contingut que tu els hi donguis, no seran capaços, no, d'assolir-ho i de realment utilitzar-lo, que és per això pels que estem formant, no? per lo que els estem formant, perquè siguin professionals competents del dia de demà.
1: Mm-hmm. Interessant, segur que en parlarem també la propera temporada.
0: Me sembla molt bé, ja m'apunto aquí. Espera,
1: anem
0: a tractar.
1: Perquè realment és el que dius, al final és molt transversal, ens afecta a tots.
0: M'agrada.
1: És a dir, qui no ha utilitzat una eina d'intel·ligència artificial, no ha provat, no ha investigat i potser ha caigut de quatre potes en dir, ostres, aquí me l'ha colat perquè d'aquest tema no en tenia prou informació i ara aquí m'he ficat en un embolic, no? Que ens hem trobat segurament tots.
0: Sí, sí, així és.
1: Són 20 professors 20. Els que heu passat durant aquesta temporada.
0: 20 professors, estem super, super contentes. La veritat que la recepció, el moment que vam fer la proposta, perquè el primer any recordem que vam fer solament d'educació financera, perquè venia també d'un curs que havíem fet a l'estiu, que després ja comentaré que l'hem fet també enguany, i ho fèiem solament amb 4 o 5 professores, vam ser les que van participar el primer any, i el segon any, el moment que ho hem obert a tots els professors de la facultat, doncs la recepció és que ha estat boníssima. Estem molt contentes que 20 professors i professores de la universitat de diferents rangs, podríem dir, no? De més joves, més grans, amb més experiència, menys experiència, doncs que ens haguem ficat doncs amb aquest projecte i haguem volgut participar, doncs jo des d'aquí també aprofito, si és que m'escolten, i si no m'escolten ja els diré també en persona, no? Agrair-los personalment la seva implicació, el seu sí incondicional des d'un inici, i que és que ha set genial. Estem molt contents i de fet ja animo
1: comencem ja
0: a animar als professors, a tota la facultat en realitat, ja, els que hi han participat per tractar temes diferents o des d'una altra vessant, d'una vessant diferent, i els que no han participat encara, doncs des d'aquí també una crida a que és un moment molt maco i una oportunitat, crec que per valorar el que estem treballant, el que estem recercant, i aquesta és una part, un deure nostre de transmetre i de divulgar la nostra feina, que no es quedi, com ha dit la degana, en un calaix, i que realment tingui un impacte a la societat. I crec que aquesta és una molt bona oportunitat. Llavors aprofito també aquí per animar-los a tots i a totes a participar-hi, perquè si tot va bé, en principi l'any que ve continuarem.
1: Al setembre.
0: Al setembre
1: nosaltres fem com vosaltres, cursos, ara fem vacances, carreguem piles i al setembre tornem també una mica amb la planificació i tot plegat.
0: Aquí estarem sí o sí, a veure si continuem. De fet, han set 20 professors, i també comentar 10 de dret, 10 de la, són dos departaments, no, la Facultat de Dret i d'Economia i Empresa, i 10 i 10, que no ha set...
1: Ja, no ha set una cosa buscada.
0: No ha set una cosa buscada,
1: tampoc, sinó
0: però,
1: que simplement
0: també, exacte, i és una mostra també de l'interès dels dos departaments, que des d'aquí també agrair-los-hi, als departaments, la seva col·laboració, a la facultat, no, que tenim aquí la representant, als departaments també agrair-los-hi per aquesta facilitat també que puguin participar els professors en aquesta iniciativa.
1: Un agraïment que jo faig extensiu també a tots vosaltres, sobretot també per la col·laboració, per la participació, per les ganes, per l'interès que heu posat i per posar-ho molt fàcil, no? A l'hora d'explicar aquests temes, de presentar-los i de poder-los comunicar, que al final també doncs, és una mica la nostra missió, no? Intentar ser altaveu de tot allò que està passant aquí al territori i de poder-ho traslladar doncs, a la gent que ens escolta, o que després doncs, ho recupera a través

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Giménez.
1: Què tal? Bona tarda. Deixem enrere una setmana marcada pels incendis, però el risc continua ben viu. Els bombers ja tenen sota control els 6 grans focs que han afectat Catalunya aquests darrers dies, mentre el govern es prepara per un futur en què els grans incendis seran cada vegada més freqüents i més intensos. Les imatges que arriben avui des d'Almeria ens recorden fins a quin punt el foc pot arribar a ser devastador quan actua en calor i vent sobre boscos on hi ha baixa humitat. Per això, la Generalitat accelera noves mesures de gestió forestal i protecció del territori. Jaume Minguell és el director general de Boscos i Gestió del Medi.
2: Hi ha estratègies com les dels eixos de contenció que s'han posat ara mateix sobre la taula, perquè justament el que s'ha vist i hem analitzat és que tenim uns incendis d'un comportament extrem diferent, sí? Que han vingut i que apareixeran en el nostre territori cada vegada més sovint, i per tant doncs hem de fer un pas més.
1: Tot plegat mentre la calor dona una treva aquest cap de setmana, però els meteoròlegs ja avisen que a principis de la setmana vinent les temperatures podrien tornar a repuntar. De fet, la pregunta ja no és si tindrem més incendis, sinó com fem perquè siguin el menys devastadors possible.

0: Mentre sentim el soroll que han fet els tractors en una marxa lenta pels carrers del Penedès, els pagesos alerten que se senten cada cop més sols davant la crisi del vi. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Denuncien que la caiguda del consum està deixant fins a un 20% del raïm sense sortida comercial i reclamen mesures urgents per salvar unes explotacions que, diuen, treballen sense perspectives de futur.
0: L'habitatge continua sent el principal problema dels barcelonins, segons el baròmetre municipal, amb un 31% de les mencions.
1: Però la inseguretat guanya pes i preocupa ja un 26% de la població, 4 punts més que fa 6 mesos. Màrius Boada és el director de l'Oficina Municipal de Dades.
2: Tenim dos grans temes que sumen el 60, el 57,3% de les mencions.

0: de les persones. En primer lloc, l'habitatge un 31% i la inseguretat 26,3%, que és un 1,1 més que fa 6 mesos.
1: En intenció de vot, el PSC es manté al capdavant i Junts patiria una nova davallada, passant de guanyar les últimes municipals a situar-se com a penúltima força del consistori.
2: I els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona hauran d'esperar una setmana més per tornar a casa.
1: La Generalitat ha ajornat el retorn fins a divendres vinent per inspeccionar el terreny sota cada edifici i garantir-ne la seva seguretat. El forat, de 8 metres de diàmetre, recordem, va obligar a evacuar fins a 8 finques aquest dimarts.
2: I aquest cap de setmana la música la posen als festivals. Manresa estrena Els Camins, que després de Luz Casal rebrà diumenge el tribut a God Save the Queen. I a Barcelona, el Cruïlla continua omplint el parc del Fòrum amb grans noms internacionals, avui amb el ritme de Bomba Estéreo. Música en directe per donar la benvinguda a un nou cap de setmana d'estiu. I el titular d'esports ens el porta el Víctor Lluçà. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Ricard.
2: La selecció espanyola vol fer història disputant les segones semifinals d'un Mundial.
3: Sí, per això aquesta nit a partir de les 9 a Los Angeles haurà de superar Bèlgica. L'eliminatòria dels quarts de final de la Copa del Món, l'equip de Luis de la Fuente, ve de derrotar una de les candidates, Portugal, als vuitens de final i ara es veurà les cares amb una altra selecció europea, tot i que els belgues han realitzat un torneig irregular. A la semifinal ja espera França, que liderada per les dianes de Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé es va imposar amb molta suficiència al Marroc.
2: Repassem ara la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya les temperatures diurnes baixen, quedant-se les màximes als 39 graus a Girona i Lleida, 33 a Barcelona i Tarragona. Així mateix, l'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'interior, sent de nivell taronja perill important al Pirineu lleidatà. Avui tenim el cel poc ennuvolat, amb intervals de núvols al Pirineu, on no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Demà dissabte les temperatures seguiran baixant, excepte la província de Lleida, on no s'esperen canvis. Se preveuen màximes de 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. A més, tindrem el cel poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols al litoral de l'Empordà durant el matí i al Pirineu durant la tarda, on no es descarten més ruixats i tempestes. És una informació d'EMET.
2: Són les 2:35 de la tarda, el control tècnic Ismael de la Parra.

0: protegir Catalunya dels incendis de sisena generació cada vegada seran més habituals. Aquesta és la consigna de la Generalitat de cara a la gestió forestal dels propers anys. I per fer-ho aposten especialment pels eixos de protecció. Són barreres a moda de grans tallafocs per evitar que els incendis passin d'un massís a un altre. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Ricard. El govern preveu executar-ne 14 en els propers 7 anys que protegiran més de 200.000 hectàrees. Una xifra encara molt petita si es té en compte que Catalunya té una massa forestal de 2 milions d'hectàrees. L'executiu reconeix que fa tard, especialment en la creació de franges al voltant d'urbanitzacions. A fi de posar-hi remei, la Generalitat invertirà 75 milions d'euros d'aquí al 2030 per ampliar aquesta primera tanca de protecció. Tot i així, la Generalitat defensa el pla traçat. Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi.
2: Sabem que anem tard, és clar que hem d'accelerar, i així ho ha fet el govern, ha posat clar una estratègia. Ens agradaria que estigués fet, però sabem que aquesta és una tasca complicada, però a la vegada doncs, l'estratègia d'eixos de contenció doncs, és una estratègia nova que posem sobre la taula per protegir-nos dels incendis que ens han de venir.
1: El govern també remarca el paper crucial de la pagesia i els conreus.
3: Com les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja.
1: Paraules de Tamara García, directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament. Des del Departament d'Interior també remarquen que és vital fer cas de les indicacions dels bombers i evitar autoevacuar-se després de l'incendi d'Almeria.
0: Veurem d'aquí en endavant quins tipus d'incendi tindrem o patirem. El segur és que deixem enrere dues setmanes molt complicades on la feina dels cossos d'emergència i extinció han estat clau per evitar que el desastre pels incendis fos de magnituds molt més preocupants. Un fet que ha volgut agrair al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
4: Sí que també voldríem més agrair la feina extraordinària que han fet els servidors públics durant tots aquests dies, setmanes. Segurament les setmanes més complicades en moltes dècades i per tant s'ha fet una feina de resposta ràpida, coordinada, extraordinària i només tenim paraules d'agraïment en persones que s'han jugat la vida.
0: I parlant d'incendis, els bombers de la Generalitat donen per controlat el del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, un foc que ha afectat una superfície de 89 hectàrees aproximadament. Amb aquest, els bombers ja tenen sota control els 6 grans focs que ha cremat Ferran arreu de Catalunya durant aquests dies.
5: Sí, aquesta nit el cos de bombers de la Generalitat ha aconseguit controlar l'incendi del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. En total han cremat, com dius, aproximadament 89 hectàrees, 74 de les quals forestals i 15 d'agrícoles, segons dades provisionals dels agents rurals. En aquests moments, els bombers, però, hi mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. D'altra banda, com dius, també sota control els altres 5 grans incendis que han afectat Catalunya durant aquesta última setmana fatídica. Controlats el de Gavà i la Bisbal d'Empordà i estabilitzats el de Guimagrà, Navarcles i Sentmenat. En aquests últims, el cos de bombers hi manté també diferents dotacions terrestres. Tot i les bones notícies en aquest sentit, els agents rurals mantenen actiu el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques i, de fet, també tenen 9 espais naturals tancats.
0: I això pel que fa als incendis. D'altra banda, tenim la calor, les altes temperatures. Avui aquestes han baixat i és que diem adeu a la segona onada de calor d'aquest estiu, tot i que compta. Ja ens hem de preparar per la tercera que vindrà a principis de la vinent. Per això el Servei Català de Meteorologia manté l'alerta activada en bona part del territori.
5: Sí, la calor sembla que ens dona un respir, com a mínim fins l'entrada de la setmana vinent, amb una lleugera baixada de les temperatures, una baixada que sobretot s'ha notat durant aquesta nit. Tot i això, aquestes que podrien remuntar durant el dia d'avui fins als 35 graus o fins i tot superar-los en alguns punts de Catalunya, sobretot a la Plana de Lleida, en zones de l'Alt Camp o també a Barcelona ciutat. Per això el Servei Català de Meteorologia ha decidit mantenir activada l'alerta en gran part del territori per precaució i ja preveient, com dius també, la nova pujada exponencial d'aquestes temperatures de cara diumenge a la tarda o bé dilluns al matí. Una nova onada de calor que s'allargaria, com us venim comentant, fins dijous o divendres de la setmana vinent. Des de Protecció Civil reiteren la necessitat de tenir seny i prudència, evitar exposar-se al sol, mantenir-se hidratats i tenir cura dels banys.
0: Les temperatures tan altes que marquen els termòmetres també encareixen la factura de la llum. Posar l'aire condicionat en un pis de 80 metres quadrats, per exemple, és 8 euros més car que posar un ventilador. Ho ha dit la doctora de Finances, Elisabet Ruiz Dotres, al programa de la ciutat d'Onda Cero Catalunya. Eudald Sanz, bona tarda.
6: Bona tarda. Durant l'estiu, les despeses que més s'incrementen són les de l'aigua i l'aire condicionat. Per això la doctora en finances, Elisabet Ruiz Dotres, aconsella triar bé quin aparell fer servir per refrescar-se. Ho ha dit a la ciutat d'Onda Cero Catalunya.
7: Calculem en un pis d'uns 80 metres quadrats, un aire condicionat tot el dia podria acabar costant uns 8 euros al dia, mentre que si el poséssim en el sistema de només de treure la humitat, costa la meitat aproximadament. I si engeguéssim un ventilador tot el dia, en aquest cas no ens costaria ni un euro al dia.
6: Ruiz també explicava que la tornada de l'IVA de l'electricitat al 21% i de l'impost elèctric al 5%, en alguns casos ha encarit la factura fins a un 15%. L'experta també criticava que les ajudes específiques per a algunes famílies són insuficients.
7: El bo social de moltes famílies és potser està massa baix i hi ha moltes famílies que també estan en el límit i que necessitarien més ajudes per fer front, sobretot a l'estiu.
6: A la meitat de llars espanyoles no es coneixen les diferències entre el mercat d'electricitat lliure i el regulat, segons les CNMC. Per això Ruiz creu que és essencial ensenyar a llegir factures de la llum a l'escola.
0: I a Penedès, els pagesos s'han manifestat per reclamar solucions per la baixada de consum de vi que els provoca que el seu raïm no trobi sortides al mercat. La tracturada convocada per Unió de Pagesos s'ha desplaçat des de Vilafranca del Penedès fins a Sant Sadurní d'Anoia.
6: Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han participat a la marxa lenta. Els pagesos denuncien que l'excedent de raïm podria representar el 20% de la collita. En canvi, la patronal del vi i del cava rebaixa l'excedent fins al 15%. Els agricultors també critiquen que les poques ofertes que tenen les cobren a preus molt baixos. És per això que des d'Unió de Pagesos demanen arrencar almenys 10.000 hectàrees de vinya. Ho deia Josep Marrugat, de la sectorial de la vinya d'Unió de Pagesos.
8: Aquesta situació no pot passar. Si cal, ens hem de primar, doncs hem de primar el sector, però ho hem de fer d'una forma ordenada i conscient i aviam cap on ens encaminem. El que no pot ser és que nosaltres tinguem un excedent que ens vagin pagant a preus sota costos cada any.
6: El sindicat proposa que l'arrencada vagi adreçada als pagesos que vulguin retirar-se del sector i que les terres alliberades del Penedès es destinin a altres conreus com el cereal. Les patronals del vi del cava veuen amb bons ulls moderar l'arrencada i han obert la porta a pactar indemnitzacions. Unió de Pagesos també reclama al govern que comenci ara mateix la destil·lació de crisi perquè els cellers puguin incorporar el raïm de la nova collita.
0: Doncs davant d'aquest escenari, el Departament d'Agricultura i l'INCAVI, l'Institut Català del Vi, estan acabant de preparar un pla d'acció per afrontar la crisi del sector marcada, com venim comentant, per un excedent de raïm a les vinyes i d'acumulació d'estoc de vi als cellers. Un pla que faran inclourà solucions tant per als pagesos com pels vinicultors.
5: L'informe Nielsen de l'any 2025 registra una reducció del 4% en les vendes de litres de vi per part de les DOO a Catalunya, tant pel que fa a l'alimentació com en el sector hostaler. Una tendència a la baixa que tot indica que es consolidarà enguany. De fet, l'INCAVI reconeix que hi ha un canvi de paradigma en el consum de vi. Escoltem el cap de servei de secretari de l'Institut, Xavier Agell, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
9: La gent jove consumeix diferent. No consumeix menys significativament, sinó que consumeix diferent i, per tant, repeteixo, no hi ha aquell hàbit de consum diari, però sí hi ha un hàbit de consum de cap de setmana, amb moderació, associat a concerts, associat a activitats, associat a la restauració.
5: Per redreçar aquesta situació, el govern català està preparant un pla d'acció que vol anar més enllà d'estratègies de màrqueting per fidelitzar els clients o captar-ne de més.
9: Mesures que incidiran en la viticultura, mesures que poden incidir en la millor comercialització, per tant, aquest pla que s'està preparant tindrà una implicació transversal, no només en comercialització i coneixement de consumidor.
5: En aquest sentit, una possibilitat seria buscar una sortida d'aquest excedent en nous mercats. Un cas paradigmàtic, per exemple, podria ser el de Brasil, que es troba en creixement.
10: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
0: Arribem ja a 3:15 de la tarda quan els expliquem que l'accés a l'habitatge continua sent el principal problema per als barcelonins, segons l'últim baròmetre municipal de l'Ajuntament de Barcelona. Atenció, perquè un 31% dels enquestats el considera la preocupació més important de la ciutat, tot i que la inseguretat retalla distàncies i se situa en segon lloc. Montse Valls, bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. L'habitatge i la seguretat es mantenen com les dues principals preocupacions dels barcelonins, igual que en l'últim baròmetre de fa mig any. Això sí, la inseguretat escala i ja preocupa a un 26,3% de la població, 4 punts més que el desembre. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
12: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Primer l'habitatge, després la seguretat, però en una posició molt destacada, aquestes dues preocupacions. La neteja cau fins a la cinquena posició, quan era la tercera preocupació fa només 6 mesos.
11: La resta del rànquing de preocupacions es completa amb els problemes associats a la immigració, al turisme, la neteja i les obres. El baròmetre també analitza la tendència de vot i en aquest sentit el PSC se situa com a primera força en menys d'un any de les eleccions municipals. Esquerra Republicana seria el segon partit més votat, mentre que la gran sorpresa la trobem en Junts per Barcelona, que passarien de guanyar en vots als darrers comicis a quedar-se com a penúltima força política, només per davant de la CUP. La pèrdua de vots dels juntaires es veuria reflectida en l'entrada d'Aliança Catalana al Consistori barceloní, que segons el baròmetre seria la quarta força. Una nova patacada pels de Carles Puigdemont després dels resultats d'ahir del CEO, que també auguraven la pèrdua de vots al Parlament.
0: I atenció, perquè el Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, ha notat una caiguda dels advocats d'ofici durant els darrers anys. Per això demanen voluntat política per revertir aquesta situació.
5: És el resultat del darrer balanç del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Aquest marca que en els últims 10 anys hi ha hagut una caiguda del 20%. Per això, diuen, es mostren preocupats pel que pugui passar en els propers 10 anys i demanen així un sistema de finançament estable per remuntar totes les actuacions dels advocats d'ofici, equiparar també les retribucions de les guàrdies i actualitzar-les amb l'IPC. En aquest sentit, asseguren que cada vegada els advocats d'ofici seran més necessaris, ja que cada vegada hi ha més població vulnerable.
0: I pel que fa al judici que investiga l'exconseller de Salut, Alba Vergés, sobre el retard en la vacunació dels policies espanyols, avui Vergés ha defensat que les vacunes es van posar el més ràpid possible, tenint en compte criteris estatals.
5: Sí, Vergés assegura que mai va ordenar aturar la vacunació de policies nacionals ni guàrdies civils destinats

0: A Catalunya, des de l'Audiència Nacional, l'exconsellera afirma que les vacunes es van anar posant ràpidament, diu, tal i com arribaven les dosis i tenint en compte el criteri de l'edat.
1: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més edat. I això és el que fa compatible, sí, la població general també amb els col·lectius essencials. Si empieces por unos, no puedes empezar por todos.
0: I remarca el criteri de l'edat com a essencial.
2: Els veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 a Sant Gervasi no podran tornar a casa seva fins, atenció, mínim divendres que ve. Així ho han informat avui fons de la Generalitat i suposa un total de 10 dies fora de casa pels veïns que estan patint aquestes afectacions. Més detalls amb el Pere Parés. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Segons fons de la Generalitat, les comprovacions fetes fins ara han donat resultats molt positius. Tot i això, les autoritats allargaran la revisió amb l'objectiu de que un accident com el de dimarts no es torni a repetir. El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat avui que es farà una revisió sota de cada edifici.
4: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. Com a conseqüència d'això, necessitarem almenys fins al divendres de la setmana vinent.
3: Actualment s'han desallotjat 93 pisos de 8 finques del Putxet i els seus habitants es troben allotjats a hotels o cases de familiars a l'espera que el terreny s'estabilitzi.
2: I s'ha desarticulat també una trama criminal que havia estafat més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. L'operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha detingut una dotzena de persones per tot l'estat, la majoria d'elles a la ciutat de Granollers.
3: L'estafa es feia així. Els criminals aconseguien les dades personals de les seves víctimes mitjançant tècniques d'enginyeria social i amb elles donaven d'alta aquestes persones a una o múltiples línies de telèfon. Aprofitant aquestes contractacions, aconseguien comprar productes d'alta gamma sota fórmules de finançament que després venien al mercat negre. Per això comptaven amb còmplices entre repartidors de l'empresa de telecomunicacions que simulaven repartir el producte a la persona a qui havien suplantat la identitat, però en realitat l'estaven entregant a un membre de l'organització. En total, s'han identificat 788 dispositius d'alta gamma que acumularien un valor de gairebé 1.100.000 euros.
2: Catalunya necessitarà més maquinistes i personal ferroviari en els pròxims anys per afrontar el desplegament del traspàs de Rodalies i també reforçar el paper del tren com una alternativa sostenible de mobilitat.
0: Amb aquest objectiu, Educació i l'Ajuntament de Portbou han acordat impulsar un nou cicle formatiu ferroviari en un edifici de l'estació. La consellera Esther Niubó assegura que el projecte ha de contribuir, diu, a formar els professionals que requerirà el futur sistema ferroviari català.
5: Un treball que respon a una necessitat doncs, molt clara, que és que el nou sistema ferroviari català necessitarà centenars de nous professionals qualificats en manteniment, en operació ferroviària, en logística, en electrònica, en senyalització, en infraestructures i molts altres àmbits vinculats a aquest sector.
0: Aquest tindrà capacitat per entre 15 i 30 alumnes i vol començar el curs 2027-2028.
6: A partir de 2:15, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia.
7: Tiri, tiri, tiri.
8: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
9: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Hay planes.
11: Mira esto.
10: Que no se pueden rechazar.
12: Lo tengo todo pensado.
10: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
13: No veo este mundo.
10: En una sola suscripción.
13: Quédate conmigo.
10: Por solo 9,49 euros al mes.
13: Que no se os escapen.
10: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
13: Es brillante.
10: En un solo lugar.
14: Este sábado, Julia en la Onda se emite en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira en el concello de Pantón, Lugo, una de las joyas románicas de la Ribeira Sacra, donde las monjas bernardas llevan haciendo vida monacal ininterrumpidamente desde el siglo XII. Románico, viñedo y los paisajes de ensueño de la Ribeira Sacra con Julia Otero, este sábado en directo desde el Mosteiro Divino Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la denominación de origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.
2: Que repassarà l'actualitat esportiva el Víctor Llussà. Què tal? Bona tarda.
15: Bona tarda, Ricard, què tal?
2: Avui hem de parlar de la secció espanyola, que se cita amb la història. És que és una... està una passa, podríem dir.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Tarragona tot està preparat per l'eclipsi solar del proper 12 d'agost i a l'Espai Turisme de Tarragona, els dissabtes i diumenges de juliol i agost, s'organitza un taller d'astronomia. Viatges en el temps, descobriu Tarragona en família. Un taller on l'univers es construeix amb les mans i es descobreix des de dins. La llum negra, les galàxies, els materials fluorescents i la creativitat converteixen cada sessió en una petita aventura compartida. Un científic astrònom i el seu ajudant excèntric ens guiaran en aquesta aventura espacial. I ha arribat l'estiu jove a Rocafort de Queralt, a la Conca de Barberà, oferint un seguit de propostes, entre les que destaquen el tradicional tas de vins a la piscina, el concurs de paelles o també de conill a la llauna, el corre-birra o una caminada fins a Forès. I fins al 19 de juliol al Museu de Valls es pot visitar l'exposició Fra Josep de la Concepció, l'arquitecte del barroc català, una mostra que amb motiu dels 400 anys del seu naixement vol posar en relleu el paper fonamental que aquest tracista tingué en la difusió del corrent arquitectònic classicista i en la renovació de determinades tipologies constructives. Alhora també vol reivindicar el dilatat catàleg d'obres que dissenyà a Catalunya, València, Aragó i Castella, que permeten catalogar-lo com el més prolífic i competent dels arquitectes catalans del segle XVII.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler, confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: La nit 5.1.2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damaris Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau, amb la presència de cellers de la DO Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu!
2: Que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
4: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Tot i que sembla que les temperatures duraran una treva aquest cap de setmana, ens preparem ja per una tercera onada de calor que ha d'arribar a principis de la setmana vinent. En aquest context, avui hem conegut la mort d'un temporer de 64 anys mentre treballava al camp en una finca del Segrià. Els serveis d'emergències estudien un cop de calor com a possible causa de la mort quan aquests dies les temperatures s'han enfilat per sobre els 40 graus als municipis de les comarques de Ponent. Amb una nova onada de calor a tocar, cal recordar la prevenció davant l'elevat risc d'incendi, un fet que ratifica aquest foc que lamentablement està cremant Almeria i que ja ha deixat almenys 12 persones mortes i 23 de desaparegudes.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Més titulars d'aquest divendres, dia 10 de juliol. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
0: 17 ferits a la Bisbal del Penedès per la reacció d'una barreja de productes químics a la piscina municipal de la població.
2: L'alcaldessa ha confirmat en aquest sentit que no existeixen afectacions fora de la piscina ni tampoc s'han rebut trucades al 112. Tampoc els bombers ni els efectius del SEM han percebut més afectacions més enllà de les detectades inicialment dins de les instal·lacions municipals afectades.
0: Els veïns dels 93 habitatges desallotjats per l'esvoranc de Sant Gervasi i la Bonanova a Barcelona hauran d'esperar una setmana més a tornar a casa.
2: La Generalitat ha ajornat el retorn fins divendres vinent per inspeccionar el terreny sota cada edifici i garantir-ne la seguretat. El forat de 8 metres de diàmetre, recordem, va obligar a evacuar 8 finques aquest dimarts.
0: L'habitatge continua sent el principal problema dels barcelonins, segons el baròmetre municipal, amb un 31% de mencions.
2: Però la inseguretat guanya pes i preocupa ja a un 26% de la població, 4 punts més que ara fa 6 mesos. Màrius Boada és el director de l'Oficina Municipal de Dades.
3: Tenim dos grans temes que sumen el 60, el 57,3% de les mencions de les persones. En primer lloc, l'habitatge un 31% i la inseguretat 26,3%, que és un 1,1 més que fa 6 mesos.
2: En intenció de vot, el PSC es manté al capdavant i Junts patiria una nova davallada, passant de guanyar les últimes municipals a situar-se com a penúltima força al consistori.
0: Avui tenim programa fins les 8, però tindrem cultura, com cada divendres. Primer coneixerem el programa del Cinema a la Fresca d'aquest any a Montjuïc.
2: I acabarem amb la Marta Lozano, que ens porta l'agenda musical d'aquests dies i l'actualitat del sector. Els avancem alguns dels noms protagonistes, Anastàsia, Bad Bunny i Harry Styles.
0: I titular d'esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. A les 9 de la nit, des de les 8 al Radio Estadio d'Onda Cero, Espanya-Bèlgica, partit de quarts de final del Mundial de Futbol. El combinat espanyol buscarà ficar-se per segona vegada a la seva història en unes semifinals mundialistes. En bàsquet, el Barça s'assegura la continuïtat de Joel Parra fins al 2030 i el Joventut de Badalona signa l'ala pivot bosni Emil Suleimanovic per dues temporades.
0: Moment de saber què ens espera demà pel que fa a la situació meteorològica. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Demà dissabte a Catalunya les temperatures diurnes baixaran excepte la província de Lleida, on no s'esperen canvis. Màximes que se quedaran als 39 graus a Lleida, 35 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, tindrem el cel poc nuvolat en general, amb alguns intervals de núvols al litoral de l'Empordà durant el matí i al Pirineu durant la tarda, on no es descarten ruixats aïllats amb tempesta. Així mateix, al litoral bufarà vent fluix de la component nord-est, a la resta de la comunitat vent fluix variable tendint al migdia, a la component est al prelitoral i a la component sud a l'interior. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. Passen gairebé 5 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Vicenç Armero.

Hem de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Seròs, al Segrià. Els equips mèdics estan investigant si la causa podria haver estat un cop de calor. El succés s'ha produït en plena onada mentre diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. Avui diem adéu a la segona onada de calor, però alerta, no ens podem relaxar perquè

0: Diumenge ja ens avisen que començarà la tercera. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Sí, bona tarda. La calor que sembla que ens dona un respir, com a mínim fins l'entrada de la setmana vinent, amb una lleugera baixada de les temperatures, una baixada que es notarà sobretot a la nit. Tot i això, unes temperatures que han arribat als 35 graus a punts concrets de Catalunya, com ara la Plana de Lleida, a l'Alt Camp o a Barcelona. Per això, el Servei Català de Meteorologia ha decidit mantenir activada l'alerta màxima en gran part del territori per precaució i ja preveient també la nova pujada exponencial d'aquestes temperatures de cara a diumenge a la tarda o bé dilluns al matí. Una nova onada de calor que s'allargaria, com us venim comentant, fins dijous o divendres de la setmana vinent. Per això, des de Protecció Civil reiteren la necessitat de tenir seny i prudència, evitar exposar-se al sol, mantenir-se hidratats i, sobretot, tenir cura dels banys.
0: Les temperatures tan altes que estem vivint també encareixen la factura de la llum. Posar l'aire condicionat en un pis de 80 metres quadrats és, atenció, 80 euros més car que posar un ventilador. Ho ha dit la doctora en finances Elisabet Ruiz d'Otras, al programa La Ciutat d'Onda Cero Catalunya. Ens en dona més detalls l'Eudald Sanz. Eudald, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Durant l'estiu, les despeses que més s'incrementen són les de l'aigua i l'aire condicionat. Per això la doctora en finances, Elisabet Ruiz d'Otres, aconsella triar bé quin aparell fer servir per refrescar-se. Ho ha dit el programa La Ciutat d'Onda Cero Catalunya.
3: Calculem en un pis d'uns 80 metres quadrats, un aire condicionat tot el dia podria acabar costant uns 8 euros al dia, mentre que si el poséssim en el sistema de només de treure la humitat, costa la meitat aproximadament. I si engeguéssim un ventilador tot el dia, en aquest cas no ens costaria ni un euro al dia.
2: Ruiz també explicava que la tornada de l'IVA de l'electricitat al 21% i de l'impost elèctric al 5% ha encarit la factura fins a un 15% en alguns casos. L'experta també criticava que les ajudes específiques per a algunes famílies són insuficients.
3: El bo social de moltes famílies és potser estar massa baix i hi ha moltes famílies que també estan en el límit i que necessitarien més ajudes per fer front, sobretot a l'estiu.
2: A la meitat de llars espanyoles no es coneixen les diferències entre el mercat d'electricitat lliure i el regulat, segons la CNMC. Per això, Ruiz creu que és essencial ensenyar a llegir factures de la llum a l'escola.
0: Protegir Catalunya dels incendis de sisena generació en aquest context cada vegada serà més habitual. Aquesta és la consigna de la Generalitat de cara a la gestió forestal dels propers anys. I per fer-ho, aposten especialment pels eixos de contenció. Són barreres físiques a moda de grans tallafocs per evitar que els incendis passin d'un massís a un altre. Marcos Díaz, bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. El govern preveu executar-ne 14 en els propers 7 anys que protegiran 200.000 hectàrees. Una xifra encara molt petita si es té en compte que Catalunya té una massa forestal de 2 milions d'hectàrees. L'executiu reconeix que fa tard, especialment en la creació de franges al voltant d'urbanitzacions. A fi de posar-hi remei, la Generalitat invertirà 75 milions d'euros d'aquí al 2030 per ampliar aquesta primera tanca de protecció. Tot i així, el govern defensa el pla traçat. Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi.
5: Sabem que anem tard, és clar que hem d'accelerar, i així ho ha fet el govern, ha posat clar una estratègia. Ens agradaria que estigués fet, però sabem que aquesta és una tasca complicada, però a la vegada doncs, l'estratègia d'eixos de contenció doncs, és una estratègia nova que posem sobre la taula per protegir-nos dels incendis que ens han de venir.
4: L'executiu també remarca el paper crucial de la pagesia i els conreus.
6: Com les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja.
4: Paraules de Tamara García, directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament. Des del Departament d'Interior també remarquen que és vital fer cas de les indicacions dels bombers i evitar autoevacuar-se.
0: Gràcies, Marcos. La fi de l'onada de calor que hem estat explicant d'aquesta setmana ha ajudat a facilitar la feina dels bombers en tots els incendis que afecten i han afectat Catalunya. A hores d'ara, tots estan com a mínim controlats, excepte l'últim foc del qual hem tingut constància, un incendi a l'abocador de Tàrrega, que s'ha originat aquest migdia. Tot i això, segons indiquen els bombers, evoluciona favorablement.
7: We'll be right back.
0: I portem la tarda també amb un ull posat a la Bisbal del Penedès, perquè aquest migdia, a la piscina municipal de la població, una reacció provocada per la barreja de productes químics ha deixat 17 persones ferides, Joan.
7: Sí, el balanç de l'afectació és de 10 persones menys greus o lleus a causa del núvol tòxic que s'ha format al voltant de la piscina. Totes elles han estat traslladades a centres hospitalaris i en principi s'espera que es puguin recuperar sense cap mena de problema. Inicialment s'ha valorat enviar també un S-alert per confinar tota la població, però després d'avaluar la situació amb més deteniment s'ha desestimat la mesura. Per facilitar les tasques de descontaminació, però, s'ha demanat tancar portes i finestres a les cases més properes a la piscina.
8: Nosaltres hem avisat a la població, les cases més properes a la piscina, que tanquessin portes i finestres. Després ens han dit que, sisplau, viséssim al nucli de la Bisbal, que és el més proper perquè el vent anava cap allà, i que aquestes coses, encara que es dissolen bastant ràpid, és millor prendre precaucions. Hem avisat a la gent que tanqués portes i finestres almenys 4 hores.
7: Ens ho explicava l'alcaldessa de la Bisbal del Penedès, la Judit Vidal. També ha dit que, tan bon punt se n'ha assabentat, ha trucat a l'empresa encarregada del manteniment de la piscina i que li han confirmat que s'havia comès una errada.
0: Passant 11 minuts de les 7 de la tarda, al Penedès els pagesos s'han manifestat per reclamar solucions per la baixada del consum del vi que els provoca que el seu raïm no trobi sortides al mercat. La tractorada convocada per Unió de Pagesos s'ha desplaçat des de Vilafranca del Penedès fins a Sant Sadurní d'Anoia Eudald.
2: Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han participat a la marxa lenta. Els pagesos denuncien que l'excedent de raïm podria representar el 20% de la collita. En canvi, la patronal del vi i el cava rebaixa l'excedent fins al 15%. Els agricultors també critiquen que les poques ofertes que tenen les cobren a preus molt baixos. És per això que, des d'Unió de Pagesos, demanen arrencar almenys 10.000 hectàrees de vinya. Ho deia Josep Marrugat, de la sectorial de la vinya d'Unió de Pagesos.
9: Aquesta situació no pot passar. Si cal, ens hem de primar, doncs hem de primar el sector, però ho hem de fer d'una forma ordenada i conscient i veiem cap on ens encaminem. El que no pot ser és que nosaltres tinguem un excedent que ens vagin pagant a preus sota costos cada any.
2: El sindicat proposa que l'arrencada vagi adreçada als pagesos que vulguin retirar-se del sector i que les terres alliberades del Penedès es destinin a altres conreus, com el cereal. Les patronals del vi i del cava veuen amb bons ulls moderar l'arrencada i han obert la porta a pactar indemnitzacions. Unió de Pagesos també reclama al govern que comenci ara mateix la destil·lació de crisi perquè els cellers puguin incorporar el raïm de la nova collita.
0: Gràcies, Eudald. Davant d'aquest escenari, el Departament d'Agricultura, l'INCAVI, l'Institut Català de Vi, estan acabant de preparar un pla d'acció per afrontar la crisi del sector marcada per un excedent de raïm a les vinyes i l'acumulació d'estoc de vi als cellers. Un pla que inclourà solucions tant per als pagesos com també pels vinicultors.
7: L'informe Nielsen de l'any 2025 registra una reducció del 4% en les vendes de litres de vi per part de les denominacions d'origen a Catalunya, tant pel que fa a l'alimentació com en el sector hostaler. Una tendència a la baixa que tot indica que es consolidarà enguany. De fet, l'INCAVI reconeix que hi ha un canvi de paradigma en el consum de vi. Escoltem el cap de servei de secretari de l'Institut, Xavier Arguell, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
10: La gent jove consumeix diferent. No consumeix menys significativament, sinó que consumeix diferent. I per tant, repeteixo, no hi ha aquell hàbit de consum diari, però sí hi ha un hàbit de consum de cap de setmana, amb moderació, associat a concerts, associat a activitats, associat a la restauració.
7: Per redreçar aquesta situació, el govern català està preparant un pla d'acció que vol anar més enllà d'estratègies de màrqueting per fidelitzar els clients o captar-ne més.
10: Mesures que incidiran en la viticultura, mesures que poden incidir en la millor comercialització. Per tant, aquest pla que s'està preparant tindrà una implicació transversal, no només en comercialització i coneixement de consumidor.
7: En aquest sentit, una possibilitat seria buscar una sortida d'aquest excedent en nous mercats. Un cas paradigmàtic podria ser el del Brasil, que es troba en creixement.
11: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
0: Ahir coneixíem els resultats del baròmetre del CEO, que continuava plantejant l'habitatge com el principal problema dels catalans. Passa el mateix quan podem doncs, mirar una miqueta de manera més profunda i incidir en els casos a Barcelona, perquè el baròmetre municipal de l'Ajuntament de la ciutat apunta també cap a la mateixa direcció. Un 31% dels encastats el considera la preocupació més important de la ciutat, tot i que la inseguretat retalla distàncies i se situa en el segon lloc.
7: Sí, habitatge i seguretat es mantenen com les dues principals preocupacions dels barcelonins.

dins, igual que passava en l'últim baròmetre de fa mig any. Això sí, la inseguretat escala i ja preocupa a un 26,3% de la població, igual que és el mateix, 4 punts més que al desembre.

0: Advocats de Barcelona ha notat una caiguda dels advocats d'ofici durant els darrers anys. Per això demanen voluntat política per revertir aquesta situació.
1: És el resultat del darrer balanç del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Aquest marca que en els últims 10 anys hi ha hagut una caiguda del 20%. Per això, diuen, es mostren preocupats pel que pugui passar en els propers 10 anys i demanen un sistema de finançament estable per remunerar totes les actuacions dels advocats d'ofici, equiparar també les retribucions de les guàrdies i actualitzar-les amb l'IPC. En aquest sentit, asseguren que cada vegada els advocats d'ofici seran més necessaris, ja que cada vegada hi ha més població vulnerable.
0: I pel que fa al judici que investiga l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, sobre el retard en la vacunació dels policies espanyols, avui Vergés ha defensat que les vacunes es van posar el més ràpid possible, tenint en compte criteris estatals.
1: Vergés assegura que mai va ordenar aturar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. Des de l'Audiència Nacional, l'exconsellera afirma que les vacunes es van anar posant ràpidament, diu, tal com arribaven les dosis, i tenint en compte el criteri de l'edat.
2: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més edat. I això és el que fa compatible, sí, la població general també amb els col·lectius essencials. Si empieces por unos, no puedes empezar por todos.
1: I remarca el criteri de l'edat com essencial.
3: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
3: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama al 900-272-272. Medishore.
5: Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Passant 19 minuts de les 7 de la tarda, els veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 a Sant Gervasi i la Bonanova no podran tornar a casa seva fins com a mínim divendres vinent. Així ho ha informat avui fonts de la Generalitat i suposa un total de 10 dies fora de casa pels veïns que han estat desallotjats. Més informació amb el Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Segons fonts de la Generalitat, les comprovacions fetes fins ara han donat resultats molt positius. Tot i això, les autoritats allargaran la revisió amb l'objectiu de que un accident com el de dimarts no es torni a repetir. El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat avui que es farà una revisió sota de cada edifici.
7: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. Com a conseqüència d'això, necessitarem almenys fins al divendres de la setmana vinent.
6: Actualment s'han desallotjat 93 pisos de 8 finques del Putxet i els seus habitants es troben allotjats a hotels o cases de familiars a l'espera que el terreny s'estabilitzi.
0: I una altra qüestió, s'ha desarticulat una trama criminal que havia estafat més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. L'operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha detingut una dotzena de persones per tot l'estat, la majoria d'elles espera a la ciutat de Granollers.
6: L'estafa es feia així. Els criminals aconseguien les dades personals de les seves víctimes mitjançant tècniques d'enginyeria social i amb elles donaven d'alta aquestes persones a una o múltiples línies de telèfon. Aprofitant aquestes contractacions, aconseguien comprar productes d'alta gamma sota fórmules de finançament que després venien al mercat negre. Per això comptaven amb còmplices entre repartidors de l'empresa de telecomunicacions que simulaven repartir el producte a la persona a qui havien suplantat la identitat, però en realitat l'estaven entregant a un membre de l'organització. En total, s'han identificat 788 dispositius d'alta gamma que acumularien un valor de gairebé 1.100.000 euros.
0: Continuem repassant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya a la brúixola a l'actualitat de la jornada. Ja s'han publicat les notes de tall per entrar a la universitat i la principal novetat d'enguany és el canvi al

0: capdavant del rànquing. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la UAB registra la nota més alta de Catalunya, amb un 12,972, i desbanca els dobles graus de Física i Matemàtiques de la UAB i la UB, que havien liderat la classificació els darrers anys.
1: Entre els estudis amb més de 40 places es mantenen a dalt l'Enginyeria Aeroespacial de la UPC i Medicina de la UB de la Universitat de Barcelona, totes dues per sobre del 12,6. En total, 22 titulacions tenen una nota igual o superior a 12. Pel que fa a l'assignació de places, 8 de cada 10 estudiants ja han obtingut plaça i 6 de cada 10 la cursaran a la universitat que havien escollit com a primera opció. Entre els graus més demanats tornen a destacar Medicina, Odontologia, ADE i Psicologia. També s'ha estrenat la reserva de places per a estudiants amb vulnerabilitat socioeconòmica.
0: Catalunya, canviem de qüestió, necessitarà més maquinistes i personal ferroviari en els propers anys per afrontar el desplegament del traspàs de rodalies i reforçar el paper del tren com a alternativa sostenible de mobilitat.
1: Amb aquest objectiu, Educació i l'Ajuntament de Portbou han acordat impulsar un nou cicle formatiu ferroviari en un edifici de l'estació. La consellera Esther Niubó assegura que el projecte ha de contribuir a formar els professionals que requeriran el futur sistema ferroviari català.
2: Un treball que respon a una necessitat doncs, molt clara, que és que el nou sistema ferroviari català necessitarà centenars de nous professionals qualificats en manteniment, en operació ferroviària, en logística, en electrònica, en senyalització, en infraestructures i molts altres àmbits vinculats a aquest sector.
1: Tindrà capacitat per entre 15 i 30 alumnes i vol començar el curs 2027-2028.
0: Una informació en clau econòmica que els expliquem és que la marca Seat del grup Volkswagen ha venut un 1% menys de cotxes entre gener i juny d'enguany respecte al mateix període de l'any passat.
1: En total, la marca ha venut 299.770 unitats, per ser precisos, en aquest primer semestre del 2026, el que suposa, com dius, un 1% menys respecte al primer semestre del 2025. En canvi, Seat augmenta en un 7,2% les vendes de models elèctrics, amb un total de 40.300 unitats entregades. I encara hem de seguir parlant de Volkswagen, perquè ahir coneixíem que l'empresa de cotxes alemana deixarà de fer el 50% dels seus models, els que feia fins ara, i això, evidentment, doncs, pensàvem que suposaria una retallada important dels seus treballadors. No teníem gaire informació, però de moment, avui divendres, Comissions Obreres ja ha indicat que, evidentment, segons ells, impactarà la planta de Martorell que tenim aquí a Catalunya de Volkswagen. Diuen que pensar que no és naïf. De fet, diuen que els documents amb els quals Volkswagen van acreditar que deixarien de fer aquest 50% dels models són erronis i s'haurien de replantejar.
0: Farem seguiment d'aquesta reducció de producció. Més qüestions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, insta el govern espanyol del PSOE a treballar per recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea al reglament de retorn d'immigrants. Ho ha fet després de reunir-se amb els dirigents dels comuns a Barcelona.
1: El ministre i portaveu de Sumar insta el govern, del que forma part, a presentar un recurs al Tribunal Europeu contra el nou reglament que qualifica de la vergonya aprovat per l'Eurocambra i que permetrà crear centres de deportació d'immigrants fora de la Unió Europea.
0: Hi ara una informació en clau més local. Segons ha avançat el diari de Tarragona, el primer tinent d'alcalde de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha dimitit després de donar positiu en un control d'alcoholèmia la nit de Sant Joan. L'alcaldessa ha acceptat la renúncia de l'edil, que hauria superat la taxa considerada delicte penal mentre conduïa el seu vehicle.
3: De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
4: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
3: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
4: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.

0: Avui tenim format més reduït de brúixola. En 4 minuts arribem a 8:15 del vespre. A les 8 marxarem, mitja horeta menys, però això sí, tindrem cultura a dojo, com és característic aquí a la brúixola dels divendres. Però avui, format reduït, arran de, ni més ni menys que, el Mundial. José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda de nou.
1: Bona tarda de nou. A les 8 comença el Radio Estadio perquè una hora després, a les 9, hora nostra, començarà el

0: SoFi Stadium, l'estadi més car del món, 5.000 euros, van pagar a Los Angeles, el partit de quarts de final entre Espanya i Bèlgica. Espanya busca la victòria per ficar-se per segona vegada a la seva història en unes semifinals. L'anterior vegada que ho va aconseguir va guanyar el Mundial, el 2010. Mm-hmm. Et dono una dada.
1: A veure.
0: Tu ni eres un pensament del dels teus pares.
1: Jo o el Joan? Cap dels dos.
0: Tots dos. Què vols dir? Tots dos. Fa 40 anys es van jugar uns quarts de final entre Espanya i Bèlgica al Mundial de Mèxic del 86. Mm-hmm. I Espanya va perdre a la tanda de penals.
1: Ostres.
2: Un precedent, tenim.
0: Sí, és aquest el precedent.
2: El precedent.
0: Però deixem-lo en passat.
1: Sí, exacte. Esperem, esperem
0: ni
1: que...
0: És Eloy Olaya, jugador de l'Sporting, entre altres equips de la Lliga Espanyola, va fallar la seva pena màxima. Mm-hmm. Prudhomme, crec recordar que era el porter de Bèlgica, la va aturar.
2: Mm-hmm. És curiós el que ha dit, de només dues semifinals en tots els mundials que s'han jugat al llarg de la història. Vull dir que són...
0: Espanya té moltes participacions als mundials i moltes decepcions. Mm-hmm. Aquí a Espanya... Ja recordarem el Mundial del 82.
2: Fatal.
0: Fatal. Naranjito no va funcionar. No.
1: Sembla que ara més encaminat. Anem sí. Millor, veurem avui què passa.
0: Sí, almenys és una selecció solvent. Mm-hmm. Tenim alineació, acaba de sortir.
1: A veure.
0: Amb una gran novetat.
2: Què dius? Sí, on la tenim? On la tenim?
1: Amb nom del Barça?
0: Sí.
1: Uepa.
2: Amb nom del Barça, la novetat,
1: has
2: dit?
1: Amb nom del Barça.
0: Sí.
2: Allà. Juguem.
0: Vinga.
2: És difícil, A veure, jo crec que estarà... La porteria? Impossible.
1: No.
2: Potser en la defensa que podem... Eric García? No crec, no?
1: Ferran Torres.
2: No. Ferran Torres?
0: És un jugador que no juga.
1: Ah, ostres.
2: Que no juga al Barça.
0: Que no, que no juga al Barça, però que no es queda fora.
1: Home, Lamine no serà.
2: No, que es queda fora al Barça... Ostres, ara m'han pillat, el José.
1: Pedri.
2: No, Pedri... Bueno, ja jugava. La sorpresa... Ah, es queda fora del Barça.
0: Es queda fora del Barça.
1: Es queda fora, Pedri, es queda fora.
2: Que no estava bé.
0: Es queda fora, Pedri.
1: Ostres.
0: Pedri fora.
2: I qui substitueix?
0: Fabián.
2: Ostres.
1: Veurem.
0: L'11 és l'habitual que està funcionant als darrers partits, que va funcionar contra Aràbia Saudí, que va funcionar als 700, que va funcionar a 800, i està format per Unai Simón sota pals. Defensa, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella. No oblidem, Espanya no ha encaixat gols en el que portem de Mundial. Mig del camp, Rodri, Fabián, Olmo, i al davant, Lamine, Oyarzabal, Àlex Baena. És cert, com dèieu, que Pedri no estava visquent el seu millor mundial, que l'altre dia, als vuitens de final, la seva primera part no va ser bona i que la segona va millorar, però no és el Pedri que estem acostumats a veure a la seva millor versió. Cansament, algun problema físic que pugui arrossegar. El cert és que Pedri no està funcionant, però bueno... la qüestió és que la selecció té 26 jugadors perquè afortunadament per Luis de la Fuente ha recuperat també a Jeremy Pino, a Víctor Muñoz i a Nico Williams, que era l'únic jugador a les darreres convocatòries que no havia entrat. Per tant, la gran novetat en l'onze titular és aquesta, per jugar davant una selecció de Bèlgica que té com a principal referent a la porteria Thibaut Courtois, el millor porter del món. Jo crec que no hi ha dubtes.
2: No.
0: Doncs Thibaut Courtois és el porter que intentarà aturar a la selecció espanyola. Confiem que Espanya passi i a les semifinals s'enfrontarà el proper dimecres 9 de la nit, hora nostra, a França. El coco d'aquest Mundial, a França, que va guanyar ahir 2-0 davant el Marroc. El Marroc no va poder aturar França.
2: Serien partides.
1: Amb ganes de veure si ho aconseguim. De totes maneres, moltes gràcies, José, us tinc un mes i bon cap de setmana.
0: Igualment.
3: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
1: I com cada divendres, abans de parlar de cinema i de música aquí a La Brúixola, ens interessem per una proposta cultural. En aquest cas, avancem ja contingut perquè parlarem de cinema, concretament a la fresca. Ara que és temps d'estiu, arriba el bon temps, la desconnexió, les vacances i amb tot això, com cada estiu també, el cinema a la fresca als peus del Castell de Montjuïc. Des del 2003 i fins ara, aquesta

0: Aquesta proposta de Sala Montjuïc atrau milers de persones durant les seves diferents projeccions i enguany hi ha un total de 16 pel·lícules amb també concerts en directe des d'avui 10 de juliol fins al dia 5 d'agost. Per parlar d'aquesta proposta i d'aquest èxit, podríem dir, connectem amb una de les directores de Sala Montjuïc, Natalie Modigliani. Natalie, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Molt bé.
0: Ja no queden entrades disponibles per les primeres sessions, les primeres projeccions, que ja estan totes exaurides, i fa la pinta que les que van més endavant també s'esgotaran, perquè, com dèiem, és un format que té molt d'èxit. Què sents tu quan veus que aquest projecte doncs, tira tant endavant, tenint en compte que és molta la gent que espera que arribi l'estiu per fer aquest pla d'anar a veure una pel·lícula a l'aire lliure?
1: Doncs això, em va sentir que, bueno, que clar, que portem molts anys, que ara és un, no, un referent de les nits d'estiu de Barcelona i que la gent ens espera. És veritat que obrim la venda d'entrades molt aviat, eh? O sigui, aquest any, coincidint amb la roda de premsa del Grec, doncs vam arrencar la venda d'entrades el 20 d'abril i sí que és veritat que, doncs, això, que queden molt poques entrades per a algunes sessions cap al final del cicle.
0: Clar, no sé si creus que és una proposta que va més enllà del cinema, perquè hi ha una mica de tot, tenim pícnic, aire lliure, màgia, quin pes té tot això dins de l'ambient?
1: Home, per mi claríssimament és l'experiència, no? L'experiència compartida. És cert que totes les pel·lícules que programem es podrien veure perfectament a les plataformes, el que ve a buscar la gent a Montjuïc, doncs és això, és el concert, és l'estona de trobada social previ a la projecció, el fet de que cadascú es porta el pícnic de casa, perquè deixem que la gent entri amb el seu menjar i les seves begudes, i bé, jo crec que la gent, doncs això a l'estiu és el que busca, no? El compartir, l'estar junts, el poder, bueno, això, gaudir d'una pel·lícula amb 2.000 persones més, la veritat que a mi em segueix emocionant cada any, és així.
0: Dèiem que va néixer el 2003, per tant ja fa 23 anys que aquesta idea rutlla. Com ha estat l'evolució del projecte?
1: Doncs mira, la veritat és que bueno, la idea va ser com una mica... Jo soc francesa, vaig néixer a París i allà havia anat al Parc de la Villette on es fa aquest tipus de... Bueno, aquest format, no? D'una esplanada de gespa, aire lliure, un aforament així bastant ampli. I doncs ens vam trobar amb dos amics més per crear aquest projecte i doncs això, el primer dia, sense tenir una gran campanya de comunicació, doncs ja vam omplir el fossat de Santa Eulàlia i se'ns va desbordar. I és veritat que doncs és un format que sempre ens ha funcionat. Jo et diria que, clar, la gent sempre em diu, bueno, però de cara al futur què vols afegir? Clar, és una fórmula que funciona i a la gent li encanta. Jo et diria que a part de millores tècniques, el format en si sempre ha estat i l'essència sempre han estat una mica el mateix en aquest sentit. No ha evolucionat gaire. És com si tornessis a Cinema Paradiso cada any i cada any et trobessis el mateix. Vull dir que això que ha evolucionat, clar, amb això sobretot a nivell de... Si la gent que en sap veu que és un cinema a la fresca i tot i ser a la fresca, les condicions tant de projecció, de pantalla de so, són realment òptimes, no?
0: I l'escenari, imagino que també et deu portar aquest París, no?, del Parc de la Villette, perquè és ni més ni menys que els peus del Castell de Montjuïc.
1: Sí, correcte, sí, sí. Bé, el Parc de la Villette és un parc una mica més industrial i jo et diria que el nostre... aquest entorn tan emblemàtic de la ciutat és molt més bonic que el que vivia jo d'estudiant a París, eh? Hem millorat en aquest sentit.
0: A veure, parlem també de la cartellera, perquè cada any va canviant, són obres històriques, però també hi ha concerts, us aneu reinventant. Això també és una exigència que li demaneu doncs, a aquest festival, a aquest projecte, cada any?
1: El fet de que hi hagin concerts previs.
0: Sí, exacte, d'anar innovant, no?, perquè sigui més transversal en l'àmbit cultural.
1: Sí, bueno, els concerts també t'he de dir que des de l'inici també hi eren i els van plantejar, és una cosa que no mai han fet a París, però precisament perquè volíem que la gent entengués que havia de venir abans, no?, que no es tractava d'arribar a les 10 per l'inici de la pel·lícula, sinó que vinguessin a gaudir de l'espai i per això ens vam inventar doncs, aquesta prèvia amb els concerts que a vegades intentem que tinguin alguna

0: relació amb la pel·lícula, no sempre és fàcil, però què és això? És música així, no, world music, bossa nova, per anar ambientant aquesta estona prèvia de pícnic.
1: Sempre, pel que fa a la programació de pel·lícules, hi ha equilibri entre grans clàssics, cinema més recent, títols de culte. Com ho feu per trobar aquest equilibri perquè sigui una proposta que agradi tant a persones cinèfiles com també al públic que només busca, escolta, jo vull passar una bona estona i doncs vull anar a veure X pel·lícula doncs, que potser no és tan històrica, no és tan de culte, però que em pot fer passar doncs, això, una bona estona.
0: Mira, això és una mica la fórmula màgica de cada any, no? És agafar les pel·lícules així, potser que han estat nominades als Oscars, no? Aquest any tenim Una batalla tras otra, tenim Martí Suprim, tenim Hamlet, bueno, pel·lícules que ressonen molt, i sí que és veritat que intentem apropar un altre tipus de cinema, potser un amic, no tampoc minoritari, no m'atreveria a dir això, però pel·lícules com La Gràcia, que potser no han fet una taquilla espectacular, però que trobem que són superinteressants. I crec que aprofitem una mica precisament el tirón d'aquestes pel·lícules així més conegudetes per anar introduint títols doncs, una mica més minoritaris. No? Seria el cas del Tres Adiós, de la Cuixet, que a mi em sembla una pel·li espectacular. I sé que acabarem omplint per això, perquè les altres ja estan plenes i llavors és anar arrossegant una mica el públic cap a títols que vols que el públic pugui descobrir. I després, doncs això, no sé, jo crec que la gent té ganes de tornar a veure Thelma i Louise, encara que la gent vist 5 vegades, però Thelma i Louise en pantalla gran i a la fresca, doncs és una experiència en si que crec que és interessant i divertida, no?
1: Clar, imagino també que és un repte haver d'escollir 16 pel·lícules, no? Imagino que si fossin 50 potser seria més fàcil, però 16 també costa. No sé quins criteris teniu, quantes persones us trobeu darrere d'aquesta elecció?
0: Mira, m'ho diuen, som 7 persones i una mica, bueno, està bé perquè som de... Jo vaig començar aquest projecte amb 25 anys, doncs ja et pots imaginar l'edat que tinc, i el meu criteri potser ha anat canviant. Llavors a l'equip doncs, hi ha gent també més jove, i com que la mitjana d'edat de Sala Montjuïc, més o menys el core target són 30-32 anys, doncs ens anem alimentant una mica uns als altres. Tots som cinèfils, i així acabem trobant aquest equilibri que crec que funciona.
1: De fet, un dels segells és que les pel·lícules siguin en versió original. Això creieu que també fa que la gent s'enganxi més i que potser sigui més fidelitat?
0: Jo crec que no tenim un alt grau de fidelitat. O sigui, per les nostres estadístiques hi ha molta gent nova que ve cada any. El que passa és que el festival en si té un recorregut que fa que ja sigui conegut per un gruix de gent important, no? Aleshores, la versió original atrau més, jo crec que precisament és una mica més, com t'ho diria, atrevit, no? Que la versió doblada, però bueno, tot i així sí que fa que potser tinguem un públic, és un públic molt barceloní, però potser gent una mica com jo, no? que porten anys vivint aquí, hi ha un públic molt internacional que ens ve. Però sí, la versió original des del principi va ser com un pilar de la programació que mai hem volgut renunciar.
1: Parlaves abans dels concerts, aquesta ambientació prèvia abans de començar la pel·lícula, amb doncs, tota l'opció de pícnic, etc. Amb quin criteri s'escollen aquests músics? No sé si busqueu alguna connexió amb la pel·lícula o bé formacions que siguin emergents.
0: Sí, sobretot són això. Bueno, tenim un acord amb el Festival Neu, que es fa a Girona, que ells ens ajuden a escollir, aquí sí que potser està més vinculat a la pel·li, no? Les nits grec, perquè tenim quatre nits que formen part del grec, i llavors seria el cas de Sirat, per exemple, que tindrà com un concert doncs més relacionat amb la tecno, seria el cas de Flores per Antonio, que tocarà un grup que es diu Acorde a ti, que també pues, ens anem a la rumba. I després tenim com uns músics una mica fidels que ens fan arribar les seves propostes. Nosaltres també no som especialistes en programació musical, tot i que...

0: portem molts anys fent-ho, sobretot és això, arrel de les propostes que ens arriben de grups locals, i també anem a mirar també la programació d'altres locals de música de la ciutat.
1: Clar, penso que organitzar cinema a l'aire lliure també és sinònim de conviure a vegades amb imprevistos. No sé quin és el repte més gran que hi ha darrere d'una nit que pot ser aparentment perfecta, però que no deixa de ser una nit d'estiu.
0: Aquest potser sí que és el que ens genera més estrès en aquest festival, és la previsió meteorològica. Jo m'he tornat una experta en apps de meteorologia, les tinc totes descarregades al mòbil. Sí que genera estrès perquè els espectadors, doncs, si està plovent a les 10 del matí, ja t'estan preguntant si vas a anul·lar, si, saps? I evidentment, amb un esdeveniment així, doncs són decisions que has de prendre realment a l'últim moment, no? Llavors és molt moviment d'això, de missatges, de trucades, per les xarxes també, tothom pregunta. I bé, hi ha un moment que has de decidir si pots obrir o no, i també ens ha passat algun cop que obrim i ens cau el xàfec i bueno, pues tothom s'ha d'anar cap a casa, no hi ha un altre, no?
1: Esperem que no passi aquest any.
0: Esperem que no passi. Ja tot per... i que la pluja no ens aniria malament ara, però...
1: També és veritat, sí. Ja per acabar, quines previsions d'assistència teniu? Hi ha moltes entrades, ho dèiem, exaurides, les altres de ben segur que també seguiran el mateix camí, això en números què implica?
0: Doncs mira, ara portem el 85% de les entrades venudes. Fa 2 anys, perquè l'any passat ens van manar les 3 xemeneies, llavors era una mica diferent, però fa 2 anys, avui, el dia que obríem, ja estava tot sold out. Jo crec que anem a tot sold out, que són unes 40.000 persones.
1: Doncs animem a totes aquelles persones que encara no tinguin entrada a afegir-se a aquesta experiència, aquest cinema a la fresca a la sala Montjuïc. N'hem estat parlant amb la Natalie Modigliani, que és una de les seves directores. Moltes gràcies, Natalie. Una abraçada, èxits, bona tarda i bon estiu.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Edu, acuérdate que vienen estos a ver el partido. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete Coca-Cola, que la lata sale a 90 céntimos con el pack de 24 y puedes ganar premios. Además, ahora tienen un 30% de regalo en refrescos, zumos y aguas para cuando compremos más.
3: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
4: En tienda web y app.
1: Avui ja saben que tenim versió reduïda d'aquesta brúixola, anem fins les 8, però aquí tenim, això sí, és la Marta Lozano i tota la seva música. Marta, què tal? Molt bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Com esteu? Joan, bona tarda.
6: Què tal?
5: Quant de temps?
6: Bona tarda. Estic molt content de tornar a ser aquesta secció.
1: Sí, tenia ganes de tornar, ja des del dilluns se li veien les ganes. A veure, agenda musical de cara a aquests dies, perquè com sempre, estiu, hi ha teca.
5: Doncs sí, sobretot hi ha festivals. Potser us sembla això una mica el dia de la marmota, perquè just la setmana passada començàvem parlant del festival Cruïlla, i avui ho tornem a fer, però perquè ara sí, ja està en marxa.

0: El festival va donar el tret de sortida el dimecres, però continuarà fins demà dissabte. Aquesta nit us dic unes quantes de les actuacions que més destaquen. Tenim a Alice, que és el que estem escoltant. També estarà Ezra Collective, La La Love You o Bomba Estéreo. I demà dissabte, les de Els Pets, John Batiste, Rigoberta Bandini o Jude Line, entre molts altres. Vosaltres teníeu intenció d'anar-hi aquest any o teniu plans?
1: No, aquest any no, però és un festival que ha anat bastants anys perquè trobo que així com altres aposten per exemple, un estil de música concret,
0: sí.
1: Aquest és bastant eclèctic. Llavors el que em permet és anar amb amics que tenen gustos diferents a mi, perquè hi ha de tot. Vull dir, Els Pets coincideixen amb la Love You, amb Alice, vull dir que ja amb la mostra d'aquest any ja es veu que és un festival que aposta per la diversitat amb grups igualment bons en el que fan cadascun.
2: Sí, jo crec que aquesta és de les coses que més valoro en un festival, perquè a vegades també quan són molt amb una marca identificativa, molt amb un gènere, que crec que està molt bé perquè és una manera de tenir uns clients, podríem dir, fidels, perquè ja són fidels a l'estil, però m'agrada més quan s'obre aquest ventall d'opcions, perquè també hi ha persones diferents, de diferents, maneres d'entendre la música, que es reuneixen en espais per això compartir, com deia el Joan, sí. No? Un mateix grup d'amics amb diferents gustos musicals, no? I crec que és guai. No tinc el plaer d'anar-hi aquest any, però si hi anés, crec que Alice seria una bona aposta.
0: Doncs mira, aquesta nit, aquí unes horetes el tindrem allà. Sí, sí. Ara ja una mica complicat. Però bé, per si hi ha algun interessat, interessada, dir-vos que encara queden abonaments d'aquests de cap de setmana per anar-hi avui i demà, o si no també entrada per només demà dissabte.
1: És curiós, el que deia l'Ola era interessant perquè hi ha molta gent que va al festival, diguéssim, i és un espectador open-minded, és a dir, que vol descobrir artistes que no coneix, però a part de diferents estils que potser no escolta tan recurrentment, i d'altres que diuen, escolta, vaig a un festival que sé que em posaran rock tota l'estona, hi ha un cap de cartell que m'encanta, i coneixent aquest festival que triarà artistes que s'assemblin a aquest o que toquin coses similars, llavors asseguro més el tiro i sé que la majoria m'agradaran.
0: És més
1: arriscada l'opció de la Lola, però alhora també jo crec que és més rica i
2: sí,
1: més
2: dues diverses. Concepcions igual de vàlides.
0: Sí, està claríssim. Efectivament, el Flor al final és un festival que aposta per això molts talents de molts tipus. Fins i tot tenim, com comentàvem la setmana passada, hi ha un escenari on hi van còmics també,
1: sí,
0: vull dir, hi ha molta varietat al final.
1: Sí.
2: Molt bé, a veure, un parell de plans més de cara a aquest cap de setmana.
0: Doncs sí, perquè demà també tenim una cita musical a Cornellà del Llobregat, perquè Romeo Santos i Prince Royce actuaran al RCD Stadium. Si

0: Que jo sé que ara us esteu preguntant, però per què Romeo Santos i Prince Royce? Aquests no anaven per separats? Doncs estan fent una gira conjunta perquè han tret el seu primer àlbum conjunt. I es diu Mejor Tarde Que Nunca. Sembla que potser ho tenien pendent i van dir, va, Mejor Tarde Que Nunca. I així és com es diu també aquesta gira internacional que estan fent. He de dir-vos que jo avui buscant una miqueta d'informació i tal, he vist que van sortir a la revista Billboard i el nom que els van posar a la revista Billboard em va encantar, perquè els van dir el Batman i el Robin de la bachata.
1: M'encanta.
2: El tema és qui és qui, no? Perquè clar, és molt millor ser Batman. Jo crec que Romeo Santos en aquest cas és Batman.
1: Sí. Dir,
0: mira, ells justament en, bueno, quan van fer l'entrevista deien, no?, que el disc tots dos canten el mateix, que no hi ha un que tingui més pes que l'altre, però jo també ho pensava, no? Clar, aquí Batman i Robin potser sí que un és més protagonista que altra, però m'ha fet molta gràcia, la veritat. Però no, la gira i l'àlbum és això, Mejor Tarde Que Nunca. I bé, doncs comentar-vos també que pel concert de demà hi ha hagut una ampliació d'aforament i per tant encara queden entrades disponibles, tot i que no gaires. Però
2: hi havia una sèrie de concerts que va fer Romeo Santos, jo crec que a inicis dels 2000 amb Don Omar, que li va funcionar molt bé perquè eren dos estils diferents i que també en aquell moment estaven en auge els dos. Veurem si aposta un altre cop per aquest format. Veiem que sí. És veritat que Romeo Santos i Prince Royce són més similars que Don Omar i Romeo Santos, però és un d'aquells consens que ha quedat molt en la història, a més perquè van ser molt performàtics, diguéssim. Feien les cançons i actuaven a l'hora que les cantaven.
0: Una mica Culebrón, potser.
2: Sí, exacte, no? S'encaraven, discutien, era bastant divertit, i a veure si aposten per això o seran més clàssics.
0: Home, jo crec que estan fent una mica això, perquè xarxes també, la manera de publicitar-ho va ser fent vídeos que semblaven pel·lícules, no? Que els portaven a la presó, després els treien, una noia com que els esbroncava, els deia, doncs ara faré una gira tots junts perquè heu de ser amics i no sé què. Vull dir que potser també tiren una mica per la teatralitat.
1: Pot ser, de fet, sigui com sigui, totes aquelles persones que tinguin ganes de ballar, això és una aposta segura, de cara a demà. I diumenge també tenim un pla.
0: Doncs sí, tenim un altre per diumenge, marxem cap a Tarragona perquè tindrem a la Anastàsia.

0: L'Anastàsia està fent una gira internacional que fa aquest mes de juliol 5 parades a Espanya, es veu que li agrada venir per aquí. I una d'aquestes dates és diumenge, que serà quan actuï al Tarraco Arena. És possible que les persones que hi vagin escoltin els èxits com aquest Left Outside Alone d'una manera diferent, perquè està preparant un àlbum que es diu Symphonic Revolution i el que farà és revisitar alguns dels seus grans èxits acompanyada d'una orquestra,
1: que per donar-li
0: un toc diferent. Per tant, jo crec que estaria molt guai si potser fes una o dues cançons en aquest nou format. No ho assegura, perquè al final ella va cantar les seves cançons, sí. però potser els que tenen entrades, doncs, ho viuen d'una manera diferent.
1: Home, i queden entrades?
0: Queden, Marta? Sí, també queden.
1: Queden entrades.
0: He fet un triplet. Un ple. Has vist,
1: molt bé.
0: Sabia que
1: sí,
0: tornava
1: sí,
0: el Joan i dic...
1: Demaníem entrades. Clar, està bé, m'agrada saber que el Joan genera aquesta...
0: aquesta por.
1: Aquesta pressió.
2: No, és perquè jo li recordo. I celebro quan hi ha entrades i quan no li dic, Marta.
0: Marta, malament, Com si fos culpa meva.
1: Sí, doncs jo celebro especialment que hi hagi entrades per anar a veure Anastàsia, perquè, ostres, de veritat que m'estic plantejant fortament... Sí? Aquest diumenge anar-hi,

0: aquesta Left Outside Alone és de les cançons que m'hi recordo jo cantar a casa cridant, no? O sigui, m'encanta aquesta cançó,
1: molt potent,
0: i m'encanta Anastasia.
2: Ha dit que queden entrades, no ha dit el preu, perquè ja sabem que aquest concepte de preu dinàmic, quan queden poquetes, buf,
1: si no m'equivoco, he estat mirant entre 70 i 80. Podria ser millor, però podria ser pitjor.
2: Ui, la Lola no li ha agradat molt aquest.
0: Veurem, veurem. Després, ara quan sortim, mirarem a veure què tal. Sí. Perfecte, doncs Festival Cruïlla. Avui i demà, Romeo Santos demà i Anastasia diumenge. Ara, actualitat musical d'aquests dies, Marta.
1: Doncs sí, més notícies musicals. Ara comencem parlant dels Emmy 2026, que ja han anunciat les seves nominacions i diversos artistes musicals han aconseguit destacar entre els candidats.

0: Escoltem a la Taylor Swift, però no és la que més nominacions té. Ara la descobrirem.
1: Ens agrada, perquè és que sempre és Taylor Swift, 50.000 nominacions, està bé que es reparteixi, a veure.
0: Sí, doncs mira, ella suma dues nominacions pel seu especial The Eras Tour The Final Show, que és aquella pel·lícula documental que van fer d'aquest show. Jo vaig anar al cinema, no sé si la vau veure vosaltres.
1: No.
0: Doncs era com viure el concert.
2: Producció espectacular, no?
0: Molt guai.
2: Sí que vaig veure el Tyler.
0: Sí. I realment és un d'aquests documentals que dius, val la pena anar al cinema perquè, clar, escoltar-ho i veure-ho.
2: I t'estalvia l'entrada al show de veritat o no és comparable?
0: Home, no és comparable. Però, clar, jo no tenia entrades i va ser com, bueno, anem a veure'l. Sí. Doncs ella suma dues nominacions per aquesta. També està la Sabrina Carpenter, que opta també a dos premis com a productora i intèrpret de l'espectacle dels Muppets. I Selena Gomez fa història també amb la seva primera nominació com a millor actriu protagonista de comèdia per la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio.
1: Ah, mira, molt bé.
0: Per tant, molt repartida la cosa, molt bé. Però el que més ha triomfat quan a nominacions ha estat Bad Bunny. Por la mañana.

0: Bad Bunny acaba de batre un nou rècord perquè ha aconseguit 9 nominacions als Emmy pel seu espectacle a la Super Bowl. I és el primer artista que aconsegueix tantíssimes nominacions per aquest espectacle de la mitja part.
1: Celebrava la Lola que no fos Taylor Swift perquè repartissin els premis, però no s'han repartit gaire perquè no. Bad Bunny també porta un any històric.
2: Sí, la veritat és que sí. Sí, sí, és que totes són per l'espectacle aquest, eh? Sí. És a dir, realització, per tècnica, escenari, el que sigui. Jo crec que és de les millors, dels millors espectacles de Showtime de la Super Bowl que hem vist, la veritat.
1: Ho és. És veritat que l'espectacle de la Super Bowl tendeix a créixer cada any, sí, no? Perquè cada cop hi ha més diners, però a més va ser una estratègia de màrqueting brutal perquè va mostrar al món el que oferiria en el seu tour. Llavors tothom va córrer a comprar les seves entrades si encara en quedaven.
2: Totalment, no, ho van fer perfecte. També el reclam polític que hi havia darrere de la interpretació que portava Bad Bunny també estava
1: justa,
2: bé.
1: Sí,
0: perquè no es va mullar tampoc moltíssim, però
1: tothom sabia que parlava.
2: Sí, hi havia missatges subliminals, o sigui, no, la veritat és que molt, molt treballat, la veritat.
0: Sí, ja ho dèiem aquí quan ho va fer, que ho vam comentar, que havia fet història, sí. I amb això ho demostra un altre cop que ha fet història amb aquest espectacle.
1: Sí, i ja està, per fer l'últim apunt, aquests artistes tan grans que saben que omplen estadis només amb convocar a la gent, a vegades aposten, no?, per no arriscar-se, perquè sempre és més senzill, i al final tampoc sortiran tan beneficiats a nivell monetari. Després una cosa és que surtin beneficiats a nivell de doncs, la imatge que deixen de cara al món i de cara a la història, fins i tot m'atreveria a dir. I en aquest cas s'arrisca Bad Bunny perquè l'últim treball, recordem-ho, torna als seus orígens i al país que l'ha vist créixer.
2: Molt bé, doncs Bad Bunny, aquests Emmy amb 9 nominacions, veurem quantes en guanyo.
0: Sí, ja.
1: No voleu porra,
2: i en parlarem.
1: No voleu porra.
2: Mai surt bé. A veure, dues notícies més.
0: Sí, perquè ara que estàvem parlant d'aquest rècord del Bad Bunny, doncs tenim un altre, però en aquesta ocasió de Harry Styles.

Harry Styles ha posat punt i final a la seva residència de 12 concerts a Londres, després d'aconseguir també, doncs, com dèiem, un nou rècord a l'estadi de Wembley, perquè ha superat les marques de Kid, de Taylor Swift, i de Coldplay. Bé, ella, la Taylor, va actuar durant 8 nits i

0: Coldplay ho va fer 10 units respectivament, però el Harry Styles, com n'ha fet 12, doncs és el que ara mateix ostenta aquest rècord.
1: M'agrada que triguis aquesta cançó perquè no és de les més conegudes de Harry, potser.
0: Però és molt xula, oi?
1: I a mi m'encanta, sí, sí, la veritat, del seu penúltim treball. No m'agrada que es reconegui com un rècord, això de fer molts concerts al mateix lloc, perquè s'està posant de moda.
0: Sí, estic d'acord amb això.
1: Ara diuen que Oasis tornarà el 2027 i farà una residència a Manchester de més de 10 concerts. S'està posant de moda perquè per l'artista és més còmode, sí. No hi ha tants viatges, no evites el jet lag en certa manera.
2: Però no pels fans, evidentment.
1: No. Clar, que s'han de mobilitzar ells, diguéssim. Si no venen a la teva ciutat, has de sortir, també són costos afegits i, per tant, sí. Jo crec que és una idea que haurien de rebutjar la indústria.
2: Sí, s'ho poden permetre els grans artistes perquè saben que els fans que tenen pagaran molts diners, però, home, també han de tenir en compte que molt probablement doncs, no són rics.
0: Però sí que sé el que diu el Joan, que s'està posant de moda. L'altre dia, per exemple, ara es compra una miqueta cap a casa, però a Europa FM van posar una notícia, no?, i ho deien com tot un llistat d'artistes, com Adele, com Miley Cyrus, que realment ho diuen i no s'amaguen, que no els agrada fer gires, perquè diuen que és molt complicat, està fent vida a la carretera, està viatjant tant, no tenir un lloc fixe, i per això aquest format de les residències, al final, perquè potser s'estan, què, 2 mesos
1: sí,
0: al mateix
1: sí,
0: lloc,
1: sí,
0: no?
1: Bueno,
0: el Harry Styles potser 2 setmanes, sí, però això que s'estalvia.
1: La més sonada de la història segurament és la que va fer Elvis Presley a Las Vegas. I diguéssim que jo crec que va sortir molt perjudicat físicament, mentalment, d'una residència, vull dir que no estava voltant pel món, i des de llavors crec que va baixar una mica aquesta tendència de fer tants concerts al mateix lloc. És veritat que ell tenia un contracte, diguéssim, indefinit, vull dir que no podia moure's d'allà, era diferent, però ara està tornant a ser una tendència.
2: I al final també que el lloc per excel·lència de les residències és, com deia el Joan, Las Vegas,
0: sí.
2: I clar, és molt complicat, clar. També, perquè una cosa és Wembley, no?, que potser trobes més en un punt mig, no?, per als europeus, però clar, haver d'anar a moure tothom a Las Vegas és complicat, la veritat, la gestió. Amb qui acabem, Marta?
0: Doncs mira, acabem fent referència també al programa de la setmana passada, que vam començar parlant de futbol, i avui acabem, doncs això, parlant de futbol.

0: us podeu imaginar escoltant aquí el Justin Bieber, doncs tenim una nova incorporació a aquest espectacle musical de la mitja part de la final del Mundial del pròxim dia 19, que cada cop queda menys. Mm-hmm. Justin Bieber se suma a aquest show que, com ja sabeu, també comptarà amb Shakira, BTS i Madonna. El que vam parlar la setmana passada era que Robbie Williams i Laura Pausini també actuarien. Però, com ells són els que cantaran l'himne de la FIFA, el que fan és actuar de,
1: bueno,
0: davant dels jugadors, diguem, abans de començar el partit. D'acord. I després, en aquests 15 minuts que dura la pausa, doncs estaran Shakira, BTS, Madonna i ara Justin Bieber. No sé com gestionaran aquests 15 minuts. Ho veig
1: molt
0: com
1: ràpid,
0: molta
1: no?
0: gent en molt poc temps.
1: Sí, sí, perquè és el que dura, no? Més o menys, la mitja part de la Super Bowl. I...
0: Sí, però clar, ho acostuma a fer un o dos artistes.
1: Sí, sí, sí. No sé, veurem si li dona temps a connectar el portàtil a Justin Bieber i fer
2: exacte, estava pensant el mateix, a veure si ho fa o no. Doncs nosaltres marxem parlant de futbol, perquè ara mateix també donem pas al Radio Estadio per aquest partit en què juga Espanya i que veiem si està més a prop d'aquesta final del Mundial. Marta, com sempre, moltíssimes gràcies. Divendres vinent més. I nosaltres tornem dilluns vinent a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé. Bon